0: L'Orquestra Simfònica de Londres, dirigida per André Previn, ens ha interpretat la 8a Simfonia, opus 65, de Dmitri Xostakóvitx.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: D'Arcangelo Corelli podrem sentir ara un dels seus concerts de l'Opus 6, opus publicat a Amsterdam l'any 1714. Hem triat el Concerto Grosso en fa major número 2 i el sentirem a càrrec de Chiara Banchini al capdavant de l'ensemble 415.

L'ensemble 415, amb Chiara Banchini al capdavant, ens oferia el Concerto Grosso en fa major, opus 6, número 2, d'Arcangelo Corelli.

0: Nocturn, la música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
1: Tot seguit us convidem a sentir l'acte segon de la sarsuela Doña Francisquita d'Amadeu Vives. Els intèrprets seran la soprano Maria Rosa del Campo, la mezzosoprano Norma Lehrer, el tenor Jaume Aragall i el baixbaríton José Lemat, entre d'altres, amb els cantores de Madrid i l'Orquestra Filharmonia d'Espanya dirigits per Lamberto Gardelli.

Tumba, tumba de la pandereta, tumba, y que es que me canta cual.

0: Acabem de sentir l'acte segon de la sarsuela Doña Francisquita d'Amadeu Vivers, interpretada en les veus principals per la soprano Maria Rosa del Campo, la mezzosoprano Norma Lehrer, el tenor Jaume Aragall i el baix-baríton José Lemat, amb els cantores de Madrid i l'Orquestra Filharmonia d'Espanya, dirigits per Lamberto Gardelli.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Sentirem ara l'última simfonia de Jan Sibelius, la número 7 en do major, opus 105, una obra composta l'any 1924 i estrenada el mateix any a Estocolm amb el nom de Fantasia Simfònica. Més tard, Sibelius va considerar que podia ser una simfonia, encara que no tingués moviments. Sibelius ens ofereix aquí la novetat d'un sol moviment, que s'engendra partint de diverses cèl·lules temàtiques. És una composició simfònica per la seva textura, però no per la clàssica disposició de moviments. La sentirem interpretada per l'Orquestra Simfònica de Barmouth sota la direcció de Paavo Berglund, simfonia número 7 en do major, opus 105 del compositor finlandès Jan Sibelius.

0: L'Orquestra Simfònica de Barmouth, dirigida per Paavo Berglund, ens oferia la Simfonia número 7 en do major, opus 105, de Jan Sibelius, obra composta l'any 1924.
1: La nit a Catalunya Música és nocturna.

De Johann Sebastian Bach podrem sentir a continuació la cantata Erfreuet euch ihr Herzen, Alegreu-vos cors, cantata catalogada amb el número 66. Sentim-ne la interpretació de Kai Wessel, contralt, James Taylor, tenor, i Peter Coy, baix, amb el Collegium Vocal de Gant i l'orquestra del Collegium Vocal de Gant, sota la direcció de Philippe Herrewege.

0: És la cantata Erfreuet euch, ihr Herzen, Alegreu-vos, cors, cantata catalogada amb el número 66 en la producció de Johann Sebastian Bach. Ens acompanyaven Kai Wessel, contralt, James Taylor, tenor, i Peter Coy, baix, amb el Col·legium Vocal de Gant i l'orquestra del Col·legium Vocal de Gant, sota la direcció de Philip Herrewege.
1: Nocturn.
2: Continuarem amb música de cambra de Félix Mendelssohn. Serà l'octet de corda en mi bemoll major opus 20 en la versió dels membres de l'ensemble Exploration.

0: Una obra de joventut de Fèlix Mendelssohn sentíem l'octet de corda en mi bemoll major opus 20 en la versió de l'ensemble Exploration.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: De Vasily Kalinnikov podrem sentir tot seguit la Simfonia número 2 en la major, en la versió de l'Orquestra Simfònica de l'URSS, dirigida per Yevgeny Svyatlanov.

0: S'acaba aquí la sinfonia número 2 en la major de Vasily Kalinnikov. Ens ha acompanyat l'Orquestra Simfònica de l'URSS, dirigida per Yevgeny Sviatlanov. L'enregistrament és de l'any 1968.
1: Catalunya Música. Nocturn.

La nostra selecció continua amb l'antífona Salve Regina de Louis-Nicolas Clerambault. L'interpretaran Gérard Lenne, contratenor, Marc Padmore, tenor, i Josep Miquel Ramon i Monzó, baríton, amb Il Seminario Musicale.

0: Era l'antífona Salve Regina de Louis-Nicolas Clerambault en la versió del contratenor Gérard Lene, el tenor Marc Padmore i el baríton Josep Miquel Ramon i Monzó, acompanyats del Seminario Musicale.
1: Catalunya Musical.

Continuem la nostra programació ara sentint la romança per a violí i orquestra número 2 en fa major, opus 50 de Ludwig van Beethoven. Sentim Yehudi Menuhin, violí, i la Filharmonia Orquestra sota la direcció de John Pritchard en un enregistrament de l'any 1960.

0: Un enregistrament de l'any 1960 amb Yehudi Menuhin violí i la Filharmonia Orquestra sota la direcció de John Pritchard ens oferien la romança per a violí i orquestra número 2 en fa major, opus 50 de Ludwig van Beethoven.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música.

La música de Frédéric Chopin serà la protagonista durant els pròxims 15 minuts. Us proposem la fantasia per piano en fa menor, opus 49, que el pianista i compositor polonès va escriure l'any 1941 a París. L'intèrpret serà el pianista Alberto Reyes.

0: El pianista Alberto Reyes ha interpretat la fantasia per piano en fa menor, opus 49, de Frédéric Chopin.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Música del segle XVI per continuar la nostra programació. Sentirem un motet espectacular a 40 parts titulat Spem in Allium. És de Thomas Tallis i el sentim en la versió de The Sixteen que dirigeix Harry Christophers.

0: Thomas Tallis és l'autor d'aquest motet a 40 veus, Spem in Allium, que hem sentit interpretat pel conjunt de Sixteen que dirigeix Harry Christophers.
1: Nocturn. Ara us convidem a sentir el concert per dos teclats, número 1, en do major, d'Antoni Soler, en la versió de Bruno Bofis, orgue, i Elizabeth Herr de Si, clavecí.

Bruno Bofis, orga, i Elisabeth Herr de Si, clave, ens han interpretat el concert per dos teclats número 1 en do major d'Antoni Soler.

Maurice Burg, oboè, i Pascal Roger, piano, ens oferien la sonata per a oboè i piano FP 185 que Francis Poulenc va compondre l'any 1962.

0: Catalunya Música.
1: El dia a dia pot ser una carrera d'obstacles esgotadora. Tu també necessites un refugi? Al Set de Sons estem convençuts del poder transformador de la música com a

0: Eina de benestar per a persones de totes les edats. T'hi apuntes?
1: Diumenge al matí, la música no té pressa. Regala't una hora per sentir, descobrir i emocionar-te amb experts i idees per aturar el ritme.
0: Obre les orelles i deixa que la música faci la seva.
1: Set de sons, amb Esther Plana, diumenge a les 9 del matí. A Sonoritats, estem atents a les novetats discogràfiques dels nostres intèrprets i compositors i us n'oferim una panoràmica plural i variada. Solistes, grups de cambra, cors, orquestres... Sonoritats, cada diumenge a les 10 del vespre, a Catalunya Música. Amb Albert Torrents. Entre la clàssica i l'electrònica. Un univers de músiques que no hi entenen d'etiquetes. Descobreix-les a Focus. Els diumenges a les 11 de la nit. Un espai de Maria Montes, a Catalunya Música.
2: Com són? Què pensen? Quina peça els ha suposat més esforç? Què s'amaga darrere de la seva música? Han volgut llançar la tovallola alguna vegada? I, sobretot, quines són les seves músiques preferides i per què? A Catalunya Música, de dilluns a divendres a les 2, molt personal. Un programa per descobrir els nostres músics. Amb Rosa Maria Bartrol i Jubal. Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Arts, literatura, ciència i pensament ballant al ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:15 de la tarda, amb Xavier Chavarría.

Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

0: El quartet Tallich interpretava el quartet de corda número 6, opus pòstum 80, de Felix Mendelssohn.
1: Obertura. La millor manera de començar el diumenge a Catalunya Música.
2: Sou a la sintonia de Catalunya Música i tot seguit us acompanyarem amb la música del compositor del segle XII, Pierre de Blois. Sentirem la seqüència Olim Sudor Hércules en la versió del conjunt Magister Petrus que dirigeix Mauricio Molina.

0: Olim, sudor, Hèrcules és el títol de la seqüència de Pierre de Blois que sentíem en la versió del conjunt Magister Petrus, dirigit per Mauricio Molina.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: Tot seguit, el pianista Claudio Rau ens interpreta la sonata per piano número 24 a Teresa, opus 78, de Ludwig van Beethoven.

0: El pianista Claudio Rau era l'intèrpret d'aquesta sonata per piano número 24 a Teresa, opus 78, de Ludwig van Beethoven.
1: Obertura. La playlist de clàssica favorita del cap de setmana a Catalunya Música.
2: A continuació, us convidem a sentir la paràfrasi concertant per a violí i piano de Xavier Montsalvatge, interpretada pel violinista Santiago Juan i pel pianista Albert Guinovart.

0: Fins aquí la paràfrasi concertant, obra per a violí i piano de Xavier Montsalvatge, que sentíem interpretada per Santiago Juan al violí i Albert Guinovart al piano.
1: Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

0: Del 15 al 23 de setembre torna el Festival Internacional de Música de Cambra de Sant Pau amb Albert Guinovart, Dimmu Poppen, Joaquín Riquelme, George Todorake o Maria Florea interpretant Tchaikovsky, Brahms, Shostakovich, Vivaldi o Max Richter.
1: Una oportunitat única per escoltar alguns dels millors artistes del món en un espai extraordinari. Entrades ja a la venda a santpaufestival.com.
2: Catalunya Música. A Catalunya Música, el primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. El primer temps, amb Joan Vives.
3: I és que això sí que ho tenim, que som molt clàssics. Bon dia i benvinguts un dia més a la sintonia de Catalunya Música, a l'espai més matiner de tots, el primer temps. Des d'ara, 8:15 i fins les 9. Vet aquí, doncs, que avui, ja que som molt clàssics, un clàssic d'aquestes dates, per moltes persones, és l'enyorança del que han estat les vacances, l'estiu, tots aquells paisatges, aquelles ciutats, aquelles vivències que probablement tots hem pogut viure. I entre aquestes vivències hi ha el record del mar, la contemplació del mar. Potser hauríem de dir-ho en plural, dels mars diversos que tal vegada hem pogut veure i viure i gaudir tots plegats. I és així que volem començar avui, amb la contemplació del mar. Un dia li dedicarem, ha de ser preciós aquesta hora poder compartir retrats musicals del mar, però avui ens quedarem amb el que en va fer Claude Debussy, aquella suite simfònica titulada precisament

La Mer, el mar, una suite amb tres moviments. L'últim, Debussy el va titular Diàleg del vent i del mar. I la pregunta és, com poden dialogar el vent i el mar si no és en forma de tempesta?

Vet aquí la música de Claude Debussy. Concretament hem pogut sentir el darrer moviment de la suite al mar, el que porta el títol de Diàleg del vent i del mar i que ens interpretava l'Orquestra Filarmònica de Berlín dirigida per Simon Rattle, la contemplació d'una tempesta al mig del mar. Una escena fantàstica, Debussy. Recordem que era un gran aimant de la natura i també de les cultures orientals. I vet aquí doncs, que al darrere d'aquesta tempesta hi ha una mica d'aquestes influències. Debussy la va estrenar l'any 1905. 20 anys justos més tard, Jan Sibelius, el compositor nacional de Finlàndia, componia música incidental per acompanyar una representació de la tempesta de William Shakespeare. I vet aquí, doncs, que d'aquesta música incidental en destaca molt especialment l'obertura, que ell potser en aquell moment no ho sabia, però esdevindria la seva penúltima obra, just abans del poema simfònic Tapioca i just després d'haver completat la que va ser la seva última simfonia, la número 7. Durant molts anys es va estar esperant la 8a simfonia de Sibelius, però quan va morir el compositor, a finals de la dècada de 1950, d'aquesta 8a simfonia no en va aparèixer ni rastre. Per tant, la tempesta, aquesta

La música incidental passa a ser la penúltima composició de Jan Sibelius. El compositor li va posar el subtítol de El vaixell s'enfonsa sota les onades. Per tant, seguim en clau de tempesta marítima.

0: Aquest és el retrat que Ian Sibelius ens va fer d'una tempesta al mar, amb el subtítol El vaixell s'enfonsa sota les onades. Era l'obertura de la música incidental Opus 109 que el compositor nacional finlandès, Sibelius, va escriure per acompanyar una representació teatral de la tempesta de William Shakespeare. Així doncs, hem començat avui el primer temps amb retrats de tempesta.
1: El primer temps.
0: Efectivament, i si canta el gall vol dir que ens hem d'anar despertant. I ja que hem començat amb tempestes, una de les coses que segur que estarem d'acord i que ja esperem que en l'arribada d'aquí aproximadament 3 setmanetes de la tardor també vagi arribant en paral·lel, que són les pluges. No tant amb caràcter de tempesta, sinó aquesta pluja més tranquil·la, més poètica. No sé si dir-ne més tardoral o fins i tot hivernal. Antonio Vivaldi, per exemple, descriu aquest tipus de pluja en el cor de la seva darrera estació de les 4 estacions. L'hivern, aquests 4 preciosos concerts per violí, corda i baix continu, que, per cert, es van publicar ara fa 300 anys, el 1725. Sentim com Vivaldi ens retrata la pluja.

Us heu fixat en aquests pizzicati que anaven acompanyant el primer violí? Precisament aquests pizzicati són el retrat de la pluja i és un recurs que Vivaldi l'utilitza de tant en tant, molt de tant en tant, però quan ho fa, uau, com ens atrapa. Quantes vegades no hem sentit aquest largo del concert darrer de les quatre estacions, de l'hivern, i no ens hem quedat atrapats. Per cert que la versió ens la interpretava la Catherine McIntosh amb The Academy of Ancient Music, dirigits per Christopher Hotwood. Bé, doncs un altre ús, va, que ens hem enganxat a Vivaldi. Escolteu aquesta ària. Pertany a l'òpera Tieteberga de 1717, Sento in seno chi pioggia di lagrime.

Frank el va escriure efectivament a la cartoixa de Valldemossa entre el gener i el febrer de 1839, un dia que esdevindria de pluja en què la seva parella George Sand amb els fills de George Sand van sortir d'excursió i la pluja els va enganxar fora. Chopin es va quedar a la cel·la de Valldemossa i sembla que va ser allà on va escriure això.

Us heu fixat que contemplant la pluja amb l'oïda es respira millor? Era el número 15 dels 24 preludis opus 28 per piano de Frédéric Chopin. Aquest és el que coneixem amb el títol de la gota d'aigua, per raons òbvies. Hem anat sentint com anava sonant a la mà esquerra el pam, pam, pam, la gota d'aigua que va inspirar Chopin en aquella estada a Valldemossa. Una abraçada a tots els oients matiners que ens escolteu des de Mallorca. Així doncs, la pluja de la serralada de Tramuntana, interpretada per Grigori Sokolov en aquesta interpretació que us hem proposat. I va a més pluges de tardor de capvespre, per exemple, una de molt bonica en forma de lied, en forma de cançó, l'opus 70 número 4 de Johannes Brahms. Brahms la va titular Abendregen, que vol dir pluja de capvespre.

Aven Regen, pluja del capvespre, és la cançó Opus 70 número 4 de Johannes Brahms, que bonica la versió amb Dietrich Fischer-Dieskau, acompanyat al piano per un jove Daniel Barenboim. I és que ja veieu que la pluja, carai, quines músiques més maques que inspira. També els compositors francesos, com Alexandre Georges, que va viure entre 1850 i 1938. Era originari d'Arras i va estar treballant durant molt temps a París. Vet aquí, doncs, que en el catàleg d'aquest compositor, per cert, no massa conegut, hi trobem La pluie, la pluja.

Aquesta és la música d'aquest vell organista parisenc, Alexandre Georges. Hem pogut sentir una de les seves cançons, molt bonica, La Pluie, la pluja. Està clar que la pluja en aquest cas era el piano que interpretava Friedrich Haider al costat del baix solista, o baríton solista, Roberto Scandiozzi. Bé, plou avui, aquest matí, a Catalunya Música. Està clar, plou per les nostres oïdes i aquestes pluges creiem que ens fan respirar molt millor, però momentàniament deixarem la pluja per contemplar l'aigua, aquesta vegada en forma de fonts. Les fonts de la Vila d'Este. Franz Liszt va visitar aquest espai històric, aquesta Vila d'Este, on hi ha unes fonts prou cèlebres i que Liszt va voler eternitzar en un dels seus reculls més cèlebres per piano, aquests reculls que definim d'antològics, els anys de pelegrinatge.

Sabíeu que la Vila d'Este, que estan situades, que està situada a la Vila d'Este a Tívoli, prop de Roma, avui aquestes fonts que ens descrivia Franz Liszt a l'obra que acabem de sentir són nomenades Patrimoni de la Humanitat per part de la UNESCO. Fixeu-vos quina visió, diguem, de futur va tenir Franz Liszt quan va escriure aquesta pàgina que s'inclou dins del recull d'anys de pelegrinatge, que ja sabeu que és un d'aquells reculls absolutament de referència entre els pianistes d'arreu del món. Jocs d'aigua a Vila d'Este, tercer any, en versió del pianista Zoltán Kocsis, aquest gran pianista recordat hongarès. Avui plou a Catalunya música i si no plou, com a mínim, hi passa molts corrents d'aigua. Aquí teníem els jocs d'aigua de Franz Liszt. Probablement Maurice Ravel, quan estudiava al Conservatori de París, va haver de tocar aquesta obra de Franz Liszt i a partir d'aquí s'hi va inspirar per escriure els seus propis jocs d'aigua.

Aquests eren els Jocs d'aigua per piano, G-Dur, de Maurice Ravel, que ens interpretava Alexandre Tarot. Ravel els va escriure l'any 1901, els va dedicar a qui havia estat el seu mestre estimat, Gabriel Fauré. L'estrena la faria l'any següent, el 1902, Ricard Vinyes. I el 1903, Claude Debussy va escriure el fragment que s'inclou a la seva suite Estampes i que es titula Jardin sous la pluie. Jardins sota la pluja. Aquí la mirada és menys suau, menys dolça, més intensa.

El pianista polonès Rafał Oblehatz era qui ens interpretava aquest retrat d'un jardí sota la pluja. De fet, en plural, Jardin sous la pluie, jardins sota la pluja, que forma part del tríptic per piano Estampes de Claude Debussy. I ara passem a les pluges metafòriques, perquè us proposem música purament de saló, un vals d'un compositor també poc conegut, francès, del segle XIX, es deia George Alex Alexandre Osborne, i va escriure una pluja de perles. Us imagineu que ploguessin perles?

Aquest era el vals de perles que esmentàvem, una música de saló encantadora que ens interpretava Yuna Hand, un vals brillant, compost el 1847 pel francès George Alexandre Osborne. I potser ens hauríem de fer nostre el tema aquell del musical St. Louis Women, que deia "Come rain and come shine", tant si plou com si fa sol. És el tema, un estàndard de jazz, amb música de Harold Arlen i lletra de Johnny Mercer, que sentim tot seguit.

0: Era un fragment en forma d'arranjament instrumental extret del musical St. Louis Women, el tema Come Rain or Come Shine, faci sol o faci pluja. Vet aquí una mica l'esperit després de sentir tanta aigua, tanta pluja musical que, vaja, amb la que us hem acompanyat fins a aquest moment, el moment en què us podem dir, ara sí, ara ja podeu guardar el paraigües.
1: El primer temps.
0: I el primer temps, aquests minuts que ens queden, els dedicarem a parlar-vos d'un compositor, diguem-ne curiós, es deia François Desfossats, o potser hauríem de dir Francesc Desfossats. Aquest senyor, diumenge, va fer 250 anys que va néixer a Perpinyà, a la Catalunya Nord. Era el 31 d'agost de 1775. Va ser guitarrista, va ser compositor. De fet, se l'ha recuperat fa relativament poques dècades, des de la dècada de 1980. Però també va ser militar promonàrquic. Ell va renegar de la cultura catalana, deia que el català era un dels pitjors patois. Recordeu que la paraula patois es fa servir a França per anomenar totes les llengües que no són el francès, amb to una mica despectiu, i Fossa va renegar del català dient això. Però, per altra banda, es va dedicar a fer de militar, va participar a la Legió dels Pirineus contra el govern revolucionari dels temps napoleònics. Posteriorment, després, se'n va anar a fer de militar a Espanya, va estar a Mèxic, va tornar, i quan es va restaurar la monarquia a França, aleshores ell se'n va anar a viure de París, i a París, volem dir, i va ser aleshores quan es va dedicar sobretot a escriure música per guitarra, que és el que avui recordem d'ell. Precisament l'obra que us volem proposar és aquestes Folies d'Espanya, opus 12 per guitarra, que va publicar a l'entorn de 1826.

El guitarrista Guido Pache ens interpretava aquestes Folies d'Espanya opus 12 per guitarra que el compositor François Desfossés va publicar a París cap al 1826. Diumenge va fer 250 anys del naixement de François Desfossés a Perpinyà, justament, i va morir a París quan tenia 73 anys, camí de fer-ne 74. Hem conservat poca música d'aquest compositor, però entre la poca música que s'ha conservat escrita amb un cert refinament guitarrístic, també hi trobem alguna pàgina de cambra, com l'obra amb la que tancarem, amb la que ens acomiadarem avui al primer temps a Catalunya Música, el programa amb el que us acompanyarem, us estem acompanyant ja cada dia des de 6:45 i fins al punt de les 8. Hem triat de François Desfossés un tast a l'inici del seu trio concertant per guitarra, violí i violoncel.

0: amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.
1: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marca les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
2: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
3: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
2: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
0: Catalunya Música.

0: Sabies que la biòloga marina i pionera de l'ecologisme Rachel Carson va dir: «Els que contemplen la bellesa de la Terra troben reserves de força que perduren tota la vida».
1: A Catalunya Música tenim Set de Sons, amb Esther Plana.
0: La bellesa ens commou i aconsegueix incidir en el nostre estat d'ànim de maneres increïbles. Fins i tot Anna Frank, en circumstàncies tan fosques i tristes com les que va viure, va escriure en el seu diari: «No penso en tota la misèria, sinó en la bellesa que encara queda». Per això, avui dedicarem el Set de Sons a buscar i a invocar la bellesa a través de la música. Ho farem amb una selecció d'obres d'estils i d'èpoques molt diferents que ens abocaran ambients, paisatges i emocions plens de gaudi estètic. Si teniu Set de Sons, comencem!
1: Set de Sons, amb Esther Plana. Benestar en cada nota.
0: Per començar aquest viatge a la recerca de la bellesa, ens aturarem en una música que és una invocació. Heinrich Ignaz von Biwa va escriure aquesta passacaglia en sol menor cap al 1676 com a peça final del cicle de les sonates del Rosari. És una obra per a violí sol, associada a la figura de l'àngel de la guarda, i en la qual, sobre un senzill esquema melòdic, es desplega tot un univers de variacions. Una música íntima, hipnòtica i contemplativa que ens convida a deixar enrere el soroll i entrar, a poc, en aquest espai on pot aparèixer la bellesa. La sentirem amb Reinhard Goebel.

0: El dia a dia pot ser una carrera d'obstacles esgotadora. Tu també necessites un refugi? Regala't una hora per sentir, descobrir i emocionar-te amb experts i idees per aturar el ritme. Set de sons. Deixa que la música faci la seva.
1: I ara sortim a l'exterior per presenciar la bellesa de la natura en el seu moment més verd i ufanós. Frederick Delius va escriure en sentir el primer cucut de la primavera l'any 1912, com la primera

de les seves dues peces per a petita orquestra. Una música delicada i lluminosa que ens convida a mirar el paisatge amb la il·lusió de l'arribada de la primavera anunciada pel cant del cucut. Serà amb la Royal Philharmonic Orchestra, dirigida per Thomas Beecham.

0: Set de sons. Que la música faci la seva.
1: I continuem invocant la bellesa a través de la música amb una composició que ens mostra tota la força expressiva de la viola de gamba, una peça íntima i càlida que Marie Marais va crear l'any 1701 sota un títol molt suggerent, Les Voix Humaines, una demostració de les capacitats de la viola per imitar els matisos, les inflexions i la respiració humana. Potser per això la sentim tan propera. Serà amb la interpretació de Jordi Savall.

I d'una música íntima que ens porta a la bellesa de la introspecció a una que, de fet, és tot el contrari. Juli Garreta va estrenar Impressions simfòniques, considerada la seva primera obra per a orquestra l'any 1907. Tot seguit, ens sentirem al segon moviment, una composició que comença amb la senzillesa de les cordes, però que va creixent per obrir-se a espais més amplis i romàntics. Una bellesa en expansió que sentirem amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya.

0: Tots necessitem la música. Set de sons.
1: Hi ha belleses que voldríem retenir per sempre, potser precisament perquè sabem que són fràgils. Erich Wolfgang Korngold tenia només 23 anys quan va estrenar el 1920 l'òpera La ciutat morta. El seu protagonista, Paul, viu atrapat pel record de la seva dona morta, Marie, fins que coneix Marietta, una ballarina que s'hi assembla extraordinàriament. És ella qui canta un dels fragments més coneguts d'aquesta òpera. La felicitat que em queda ens porta una melodia sensual i somiadora que parla de l'amor, del record i del desig de conservar allò que estimem. Una bellesa plena de nostàlgia perquè està destinada a desaparèixer.

0: Set de sons, amb Esther Plana.
1: I avui que parlem d'invocar la bellesa, no podia faltar una mica de poesia en aquest set de sons, és clar. Balla quan t'hagis trencat i obert. Balla quan t'hagis arrencat l'embenat. Balla enmig de la lluita. Balla en la teva pròpia sang. Balla quan siguis completament lliure. Són versos del poeta sufí Rumi, que van servir d'inspiració a Anna Klein per escriure el 2019 una composició dedicada a la violoncel·lista Inbal Segev. En total, són 5 peces que porten per títol cadascun dels versos del poema. Per avui, nosaltres n'hem escollit la primera, Balla quan t'hagis trencat i obert. La sentirem amb Inbal Segev i la London Philharmonic Orchestra sota la direcció de Marin Alsop.

i de la bellesa que hi ha en mostrar-se vulnerable a una música que sembla avançar amb cautela, com qui recorre un camí sense saber ben bé què trobarà al final. The Gravel Road forma part de la banda sonora que James Newton Howard va escriure l'any 2004 per al film El Bosc. Enmig d'una història marcada per la por i el misteri, Howard crea una partitura d'una gran delicadesa amb el violí de Hilary Hahn com una de les seves veus principals. Una música que ens recorda que en la incertesa també hi ha bellesa.

0: I a tu, quina música t'ajuda? Si la vols compartir, ho pots fer al correu setdesons@3cat.cat.
1: Avui hem invocat la bellesa i l'hem trobada en molts llocs, en el recolliment i en el silenci, en la natura, en la nit i en l'amor, en els paisatges, en els records, en la fragilitat i fins i tot en els camins incerts. Potser la bellesa en realitat és més a dins que a fora i el secret està sobretot en canviar la pròpia mirada. Per això acabarem la nostra invocació a la bellesa d'avui buscant a dins de la nostra imaginació. Ho farem amb una banda sonora que va crear i en Kaczmarek per a la pel·lícula Descobrir el país de mai més, basada en la vida de James Matthew Barry, l'autor de Peter Pan. A The Park on Piano, el piano ens convida a recuperar, per uns instants, aquella mirada infantil capaç de transformar un parc en tot un univers sencer ple d'aventures. Us hem acompanyat Rosa Silloé als controls i vies de so, i qui us parla, Esther Plana. No deixeu mai de buscar la bellesa i, sobretot, no deixeu de tenir mai set de sons.

0: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
1: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
0: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
2: A Sonoritats estem atents a les novetats discogràfiques dels nostres intèrprets i compositors i us n'oferim una panoràmica plural i variada. Solistes, grups de cambra, cors, orquestres... Sonoritats, cada diumenge a les 10 del vespre, a Catalunya Música. Amb Albert Torrents. Entre la clàssica i l'electrònica. Un univers de músiques que no hi entenen d'etiquetes. Descobreix-les a Focus. Els diumenges a les 11 de la nit. Un espai de Maria Montes, a Catalunya Música.
3: Com són? Què pensen? Quina peça els ha suposat més esforç? Què s'amaga darrere de la seva música? Han volgut llançar la tovallola alguna vegada? I, sobretot, quines són les seves músiques preferides i per què? A Catalunya Música, de dilluns a divendres,

0: A Catalunya Música, els homes clàssics són Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Hola a tothom, benvinguts a la segona setmana d'aquesta temporada 2026-2027, perquè nosaltres som així, evidentment. Donem la benvinguda a la temporada la segona setmana.
2: Perdona, la setmana passada també la vam donar, la benvinguda.
1: Sí, però no hem fet la reflexió que és la temporada número 11.
2: Número 11?
1: Onzena temporada que estem aquí a l'antena de Catalunya Música i que, per cert, arribarem als 10 anys. En antena, aquesta casa, Catalunya Música, el proper mes de gener.
2: Sí, eh? Sembla que fos ahir, eh? Però gener, no. Com dius, farà 10 anys que vam començar a fer aquest programa, que vam començar no fent-lo diari, vam fer setmanal, cada diumenge, però és veritat que és increïble, sembla que fos ahir.
1: Sí, sí. I no, escolta'm, no.
2: Però,
1: estem iguals, tu i jo, per cert.
2: Sí, sobretot jo.
1: En tot cas... Mirem les fotos, estem iguals.
2: Però escolta'm, no estem aquí per parlar de nosaltres, no?
1: Bé, una mica sempre parlem de nosaltres, siguem sincers.
2: És veritat.
1: Que és el tema que més dominem, de fet, eh? Més que la música, jo domino més la nostra vida, que no pas la vida de qualsevol altra. Però és veritat, eh? Aquesta setmana, com bé sabeu, es commemora, més enllà d'això que ho estem dient ara mateix, l'11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya. Per això hem pensat en com la música pot esdevenir, doncs això, un símbol identitari nacional.
2: No? Exacte, a través de la música molts compositors han explicat el seu món interior, però també la seva identitat nacional, no? I la veritat és que no sempre ha estat fàcil.
1: Eh? No sempre. Per això, aquesta setmana us proposarem viatjar força. I avui, per començar, ens anirem fins a Bohèmia, a l'actual República Txeca. Per tant, no marxeu, que comencem.
0: Escolta tots els programes al web catmusica.cat/homesclàssics.
3: Dilluns,

0: I res, la cosa és que passen els anys i, Albert, les coses no canvien, eh?
1: Home, hem de tenir una miqueta també d'identitat,
0: sí,
1: nosaltres,
0: segell
1: no?
0: Segell propi, segell propi, exacte. Sí, sí, diem que viatgem cap a Bohèmia, una de les regions històriques que conformen l'actual República Txeca, però estem escoltant música d'un compositor que, home, jo crec que és admirat pels txecs.
1: Segur,
0: sobretot
1: clar.
0: Sobretot per un compositor txec. Però no, ell no era txec, era alemany, no? Sí, Johannes Brahms.
1: Johannes Brahms, exacte. De fet, aquesta que escoltem és l'inici de la seva segona sinfonia. Però ja veureu com al llarg del programa d'avui us adonareu de la relació que té amb el nostre protagonista d'avui,
0: doncs sí,
1: del qual no hem dit qui és, tot i que us ho podeu imaginar.
0: Exacte. Perquè si us hem dit que viatjaríem fins a Bohèmia i que volíem parlar d'un compositor que va utilitzar la música per expressar la seva identitat nacional, home, evidentment, segur que molts de vosaltres heu pensat amb el genial Antonín Dvořák.

0: I que bonica que és aquesta cançó de la lluna, de la Rosalca, evidentment de Dvořák, amb aquesta veu preciosa de René Fleming.
1: I tant.
0: Amb la direcció aquesta del Georg Solti, amb la Simfònica de Londres.
1: Just és aquest tros. És preciós. Que bonic.
0: Tot el que canta la Fleming és bonic. Amb aquesta Beautiful Voice.
1: Tot el que canta no ho sé, però...
0: Home.
1: La cançó de la lluna de Rosalca és preciosa.
0: Una cançó qualsevol cantada per ella o cantada per mi?
1: No.
0: Ho pots debatre, aquella que entra més bonic que jo?
1: Sí.
0: És bastant incontestable, no?
1: Exacte.
0: En tot cas, anem a situar-nos, no? Perquè més o menys tots coneixem a Dvořák, perquè n'hem parlat, és un compositor força conegut, potser no el més conegut de tots els compositors, però vaja, tampoc és el més desconegut de tots els compositors. És un compositor relativament conegut. Tot i això, anem a fer una mica de memòria, posar-lo en el seu context, com bé sabeu, eh? Antonín Dvořák va ser un compositor txec, l'hem d'ubicar en el romanticisme, nascut l'any 1841 a Bohèmia i va morir el 1904 a Praga. I com comentàvem, Bohèmia és una regió del que actualment forma part de la coneguda com a República Txeca.
1: De fet, Dvořák és especialment conegut per haver incorporat a la música clàssica molts elements relacionats, doncs, amb la cultura, les danses i sobretot el folklore del seu país.
0: Malgrat això, una de les característiques importants de la seva música, de la música de Dvořák, és que no acostumava a copiar directament les melodies populars i posar-les a les seves partitures. No feia una recerca per incorporar-les, sinó el que feia ell era inspirar-se en els ritmes, les seves danses, la seva manera de construir les melodies, les inflexions, etc. I d'aquesta manera, moltes de les seves obres, malgrat no ser copiades o agafades directament de la tradició popular, sí que tenen un caràcter clarament popular i txec. Perquè, encara que les melodies siguin creades per ell mateix, estan inspirades per la tradició txeca. Fixeu-vos-hi.

0: Això de que els compositors escriguin música que al cap i a la fi dona la sensació de que és música popular, però no ho és.
1: No ho és, clar.
0: Això potser ho tenim més a prop del que ens pensem, no? Perquè a casa nostra, quan escoltem, per exemple, música que ha fet doncs, el propi Pau Casals o Eduard Toldrà, no? Que sents que és música catalana.
1: És català, sí, sí.
0: És música catalana, però no és de música... és música d'arrel popular, però no és música popular. No és una cançó popular.
1: Clar, no és copiar una música popular i donar-li categoria, podem dir, acadèmica, sinfònica, digue-li com vulguis, no? Sinó que és senzillament inspirar-te en allò.
0: Exacte, però que quan ho sents, dius... Això és a prop, això és casa.
1: Clar, clar,
0: no?
1: Clar.
0: És així. I segurament, clar, a nosaltres això ens pot connectar amb música centroeuropea, perquè ens quedem més aviat lluny, Bohèmia, no? Però perquè tinguem una mica l'exemple aquest de casa nostra, de Catalunya, és una mica el que fan aquests compositors catalans del segle XX, no? En tot cas, ara estem escoltant una música de Dvořák, la seva dansa eslava número 2, opus 72.

0: fet és que un dels exemples més coneguts són aquestes danses eslaves, escrites en dos grups, els opus 46 i 72. Amb aquestes peces, Dvořák s'inspira precisament en diferents danses tradicionals eslaves i especialment de Bohèmia i Moràvia.
1: Insistim, s'inspira, no vol dir que l'escopi,
0: Exacte. A veure, això no vol dir que no hi hagi una cançó popular que sigui... A lo millor sí,
1: clar,
0: Però està clar que la...
1: En tot cas, no hi ha la voluntat, que no passa res. Vull dir que hi ha altres compositors, com us explicarem al llarg de la setmana, que sí que ho fan, agafar melodies populars i portar-les a la seva visió musical. Però no és el cas de Dvořák.
0: Exacte. És com compositors aquí que poden escriure sardanes, no? Que és una dansa popular, però la melodia original és seva. Doncs en el cas de Dvořák és similar, perquè hi trobem danses com la Furian, la Dumka, la Polka, la Sudetska, la Skocina, per exemple. El cas és que aquestes danses eslaves van tenir molt d'èxit i van contribuir de manera important, doncs, a donar a conèixer Dvořák internacionalment.
1: Clar, no només al seu país, sinó més allà al seu país, perquè també era un moment en què aquestes danses o aquestes melodies, per dir-ho d'alguna manera, exòtiques, per aquells que no formaven part d'aquesta tradició musical, van tenir molt d'èxit a nivell europeu. Una altra obra molt vinculada amb el folclore del seu país són, i el títol ja ens diu una miqueta, no?, els duets moravians.

0: Aquest és un dels duets moravians en els que trobem aquesta vinculació amb la cultura popular, potser d'alguna manera més directa, perquè Dvořák aquí sí que el que fa és utilitzar textos que procedeixen de la poesia popular de Moràvia. Per tant, la font literària sí que és estrictament popular i crear aleshores una música que recorda les cançons tradicionals d'aquesta mateixa regió.
1: Sí, de fet hi ha moltes obres de Dvořák que evoquen directament el seu país. No sé, ara em ve al cap les rapsòdies eslaves, la suite txeca, vull dir...
0: No t'ho dubta gaire, no? Una obra que sigui la suite txeca.
1: Sí, sí, sí. O fixa't, el quartet de corda número 10, que es coneix com a quartet eslau.

0: Que bonic, eh?
1: Música tradicional.
0: 100%.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Interpretada per un mestre, com Nelson Freire, al piano. I és que, entre les danses populars i tradicionals que van servir d'inspiració a Grieg, hi destaca el que hem escoltat ara, una dansa que es diu Halling, una dansa popular molt enèrgica, tradicionalment ballada per homes. També hem escoltat la número 4, que forma part del llibre 4 de les peces líriques de Grieg. Però també hi ha una altra dansa que trobarem molt en el catàleg de Grieg, com és la Springer, una dansa...
1: Sí? No és una estanteria, això?
0: Podria ser-ho, no? Però no, al principi és una dansa...
1: Springer.
0: Una dansa de parella, no per ballar sol, de parella, caracteritzada per un ritme irregular.
1: A vegades, quan muntes estanteries d'aquestes, sembla una dansa de parella, perquè és impossible muntar-les.
0: I pot ser també un motiu per trencar la parella,
1: absolutament.
0: Perquè tensió màxima, ja... almenys a casa meva, quan s'han de muntar mobles.
1: Absolutament, sí, sí, sí, sí. En tot cas, Grieg també va estar molt influït per la sonoritat del Hardanger Fiddle, o violí de Hardanger.

0: Bé, això hem de dir que no és una obra de Grieg.
1: No, no ho és.
0: Però
1: no.
0: És una obra on sona aquest Hardanger Fiddle. Quan parlem del Fiddle, és aquest violí tradicional del nord d'Europa, típic d'Irlanda, no? I també de països com Noruega. En aquest cas, el violí aquest de Hardanger és un instrument tradicional noruec, que s'assembla, evidentment, al violí.
1: Ens hi fa pensar en el violí, 100%.
0: Sí, quan el veiem sembla un violí, però... fixa't, un violí que té una caixa de ressonància petita, quan tu intentes tocar un violí fora d'una sala de concerts on hi ha fusta i on ressona, el violí queda molt sec.
1: Sí.
0: O sigui, si vosaltres escolteu un violí al carrer, segurament l'escoltareu amplificat.
1: Perquè si no, no l'escoltareu segurament.
0: Exacte, sona molt fluixet, no? En canvi, aquest violí de Hardanger té unes cordes addicionals que fan que ressonin per sota de les cordes principals.
1: Aporta més vibració, no?
0: Exacte.
1: Per tant, més so, clar.
0: I, per tant, una certa reverberació que sembla que estigui amplificat.
1: Clar.
0: Sí, i és un instrument que funciona molt bé al carrer, precisament, i a llocs on no tenen una bona sonoritat.
1: Però això és un instrument popular.
0: Sí. De fet, és produeix aquesta sonoritat molt particular que està estretament relacionat amb la música popular de Noruega.
1: Una de les obres on aquesta influència folklòrica es veu més clarament són... El nom tampoc ens deixa molts dubtes, eh?
0: A veure com es diu.
1: Les danses noruegues, Opus 35.

0: Grieg, com podem escoltar, va treballar a partir de melodies populars noruegues i les va transformar en peces de concert, com tenim ara mateix de fons, combinant, per tant, el caràcter de la música tradicional amb el llenguatge de la música romàntica, que era la música que es feia en aquell moment. I el resultat és el que estem escoltant de fons, aquestes danses noruegues Opus 35.
1: De fet, també són molt importants les danses i cançons populars noruegues Opus 17, que en aquest cas són una col·lecció de petites peces per a piano, basades en melodies tradicionals. No hem d'oblidar que Grieg era un compositor per a piano,
0: sobretot, sí, sí.
1: I un gran pianista també. I amb aquestes obres podem veure, doncs, precisament de manera molt directa, com Grieg, doncs, porta la música popular del seu país, evidentment, al seu instrument.

0: Aquí tornem a començar amb aquest ritme tan característic, amb aquesta harmonia, amb una nota base pedal tota l'estona i la
1: que es va repetint,
0: que es va repetint, xum, xum, xum, i la melodia que va surant per damunt d'aquesta.
1: Sí, també et diré que escoltant, no, t'adones que aquest compositor, que és grec, sabia escriure per a piano, perquè li treu un so delicadíssim, molt precís, que es nota que realment coneix les possibilitats d'aquest instrument, no, la capacitat, no només tècniques, sinó també la capacitat expressiva del piano.
0: Sí, sí. De fet, ara estem escoltant el primer moviment, la marxa nupcial de Gibbons, de l'obra Sleta, imagino que es diu, a Opus 72, que és una altra obra especialment interessant, eh? Grieg, amb aquesta obra, que és per a piano sol, va adaptar una sèrie de danses tradicionals procedents del repertori del violí de Hardanga, que justament abans escoltàvem.
1: És a dir, el violí passat al piano, en aquest cas. De fet, si pensem en aquest so que tenia el violí, ens hi pot arribar a fer pensar, perquè al final també el piano és un instrument en què hi ha cordes, tot i que els es produeix d'una manera molt diferent.
0: Clar, exacte, està percutit. No?
1: Per tant, és una de les seves obres més directament vinculades al folclore noruec i, el que dèiem, no? Intenta reproduir al piano algunes de les sonoritats i els ritmes característics d'aquest instrument que abans comentàvem.
0: De totes maneres, passa una mica com amb Borja, que explicàvem al programa anterior, eh? Perquè la relació de Grieg amb la identitat noruega no apareix només en les danses, també està molt present amb la seva manera de representar musicalment, doncs, els paisatges, les llegendes. I clar, aquests personatges de la cultura noruega que són

0: Doncs molt importants, no?
1: Esclar, forma part de la seva tradició.
0: I tant.
1: Un dels exemples més famosos és la música que va escriure per a Peer Gynt, una obra teatral del dramaturg noruec Henrik Ibsen.

0: La història del Pirguín ja la coneixeu perquè en vam parlar la passada temporada. Grieg va compondre aquesta música l'any 1875.
1: Perdona, com si ens escoltés tothom. Potser hi ha algú que no ens va escoltar la passada temporada.
0: Benvinguts. De fet, aquest estiu hem estat els dissabtes i els diumenges al matí.
1: Exacte.
0: A Catalunya Ràdio. Per tant, volem pensar que algú ens ha descobert aquest estiu i s'ha quedat amb nosaltres. Doncs benvinguts.
1: Exacte.
0: I ben trobats. Doncs vam parlar la temporada passada, si voleu recuperar, catmusica.cat/homesclàssics. Allà trobareu 1.192 programes amb el d'avui. N'hi ha molt per triar i remenar.
1: I tant.
0: El que dèiem, és una obra, el Pirguín, que Grieg va crear per acompanyar la representació d'una obra de teatre, per entendre'ns, com una mena de banda sonora.
1: Exacte.
0: No? Però portada al teatre no al cinema. I posteriorment, el que va fer és seleccionar alguns fragments que va fer per aquesta obra d'Ibsen i els va convertir en dues suites orquestrals que actualment es troben entre les seves composicions més conegudes, per no dir la més coneguda. No?
1: Exacte. Sí, sí. El cas és que el Pirguín està molt relacionat amb l'imaginari i les llegendes de Noruega. El protagonista viatja per diferents indrets i viu aventures en què apareixen elements fantàstics i personatges procedents del folclore escandinau, com per exemple els trolls.
0: Exacte. Sí, sí, sí. Dimecres.

0: moment, no parlis encara, Pedro, eh?
1: No, perdona.
0: Ah, Déu voten a dormir a la seva filla favorita, Brunilda, que l'està castigant.
1: Que sí, que sí. Que et vas passar mig programa d'ahir criticant-me que si era el programa del piano de Catalunya, que si no sé què, després dius de mi...
0: Què passa?
1: Però tu aprofites i ens poses Wagner a la mínima. Ja no dic òpera, dic Wagner.
0: És que... Wagner! És que hauríem de tenir molt present l'obra d'aquest genial compositor, no avui, sinó sempre, sempre i en cada moment. Home, aquest estiu va ser per molts anys el Festival de Peralada, que va arribar al seu 40è aniversari i va commemorar el passat 29 d'agost, si no recordo malament, al Palau de la Música amb l'orquestra del Festival Wagner, dirigida per Pablo Eras Casado, i aquesta va ser una de les escenes que va interpretar de forma magistral, brutal. Brutal. En tot cas, el cas és que, com bé sabeu, Wagner...
1: Centra't, Albert, centra't.
0: Me'n vaig amb el... Això és el final de la Valquíria, eh?
1: Centra't.
0: Ja sabeu, Wagner va crear la seva tetralogia de l'Anell del Nibelung a partir de la mitologia nòrdica i germànica. Mira, nòrdica, també, eh?
1: Mira, escolta'm una cosa. Te'n recordes del programa anterior que dèiem que potser hi havia nous oients que s'han incorporat, que, mira, ens han conegut gràcies a Catalunya Ràdio d'aquest estiu, etcètera? Doncs escolteu, a finals de la temporada passada li vam dedicar dues setmanes a la tetralogia de Wagner. Per tant, per tots els que ho heu sentit, ja en sou uns experts, però per als que no, doncs escolta'm, podeu escoltar aquests capítols, els podeu buscar al nostre web, catmusica.cat/homesclàssics.
0: Deixa'm dir, va ser dues setmanes de les més escoltades, no de la temporada passada, sinó de la història.
1: De la història de la radiodifusió mundial.
0: Això no, però dels homes clàssics sí, perquè és les dades que tenim i podem contrastar. Vull dir que realment t'adones que a vegades hi ha temes que diem, ostres, Wagner, és molt feixuc, la tetralogia és molt difícil, i quan s'explica, la gent hi entra, perquè per sobre de tot és una música... meravellosa i transformadora, perquè et posa la pell de gallina quan entens perfectament la combinació de la musicalitat amb la teatralitat que era la voluntat de Wagner. Bé, tornant al nostre protagonista d'avui, d'alguna manera també va pensar en la mitologia, en aquest cas finlandesa, per crear una gran obra simfònica. Òbviament, si parlem de nacionalisme musical i de Finlàndia, immediatament al cap ens ve un nom, que és Jan Sibelius.

0: A veure, no tindràs una manteta.
1: Tens una mica de fred, no?
0: És que has escoltat música de Sibelius i immediatament et transporta cap a aquest món fred i fosc, no? Que ens evoca, doncs, a Finlàndia. I malgrat això, és una de les obres més impressionants que va compondre, que és el seu concert per a violí i orquestra.
1: I que el seu, el violinista que l'hagi interpretat, que ara mateix escoltem a Yehudi Menuhin, sí. Res, ni més ni menys que Yehudi Menuhin, fred no deu passar, perquè deu estar amb màxima tensió per poder interpretar aquesta obra.
0: Sí.
1: Però abans d'endinsar-nos en què té de nacionalista la música de Sibelius, anem a fer una mica de memòria. Jan Sibelius va ser un compositor finlandès, evidentment, va néixer el 1865 i moriria, atenció, el 1957, va viure 91 anys. Uh-huh. I és considerat una de les figures més importants del nacionalisme musical de finals del segle XIX i principis del 20. I això em fa pensar, Pedro, que potser li haurien de dedicar una setmana al seu univers simfònic, que és brutal. Les seves 7 simfonies són brutals.
0: Sí, sí. Malgrat, es va passar un munt d'anys al final de la seva vida sense compondre.
1: Va fer un Rossini.
0: Una mica. De fet, ell, igual que Dvořák a Bohèmia o Grieg a Noruega, doncs va contribuir a crear una música amb una identitat pròpia, en aquest cas profundament relacionada amb Finlàndia.
1: Clar, però per entendre la seva música és important també tenir en compte el context històric. Ja

0: Hem dit moltes vegades, no?, que al final els artistes, i els músics són artistes, expressen el seu art també allò que viuen. Per tant, el context social és molt important. I és que, durant bona part de la seva vida, Finlàndia formava part de l'Imperi Rus, tot i que mantenia una certa autonomia. A finals del segle XIX, Rússia va intentar augmentar el seu control sobre el territori finlandès i això va provocar un creixement del sentiment nacional finlandès.
1: Sí, en aquest context, la cultura, la literatura i la música es van convertir en una manera de reivindicar la identitat de Finlàndia i Sibelius va acabar convertint-se en una figura molt important d'aquest moviment.
0: Ara bé, la seva relació amb el folklore és una mica diferent del de Dvořák o Grieg. Sibelius no es va dedicar especialment a recollir i adaptar melodies populars. La seva principal font d'inspiració va ser la mitologia i la literatura tradicional finlandesa. I aquí és quan hem de parlar d'una obra important per entendre aquesta inspiració del folklore i literatura. Una obra que es titulava, o es titula, vaja, Kalevala.

0: El Kalevala és l'epopeia nacional de Finlàndia. Va ser recopilada al segle XIX per Elias Lönnrot a partir de poemes, cançons i relats tradicionals transmesos oralment durant generacions. I clar, com una bona epopeia nacional,
1: clar,
0: doncs hi apareixen herois, criatures fantàstiques, aventures, màgia i, com no, elements de la natura.
1: El que passa a la tetralogia de Wagner, al cap i a la fi, no?
0: Exacte, sí? Exacte. Sí, sí, sí, sí. I clar, Sibelius va quedar profundament fascinat per aquest univers i va dedicar diverses de les seves obres més importants a personatges i a episodis del Kalevala.
1: Una de les primeres és Kullervo, composta l'any 1892 i que ara mateix tenim de fons, eh? Una obra de grans dimensions per orquestra, solistes i cor que explica la tràgica història de Kullervo, un dels protagonistes d'aquest Kalevala que anem comentant.
0: Aquesta obra va ser molt important a la carrera de Sibelius perquè va demostrar que era possible crear una gran obra simfònica inspirada directament en la mitologia finlandesa.
1: A vegades falta que algú faci el pas.
0: Exacte.
1: Perquè algú s'adoni
0: que es pot fer.
1: Exacte. De fet, el seu èxit també va contribuir a convertir el compositor en una figura relacionada, esclar, amb el moviment nacional finlandès.

0: Una altra obra fonamental és aquesta suite Lemminkainen, que estem escoltant ara mateix de fons, formada per quatre poemes simfònics inspirats en les aventures de Lemminkainen, un altre dels herois que apareixen al Kalevala.
1: Aquesta suite prové una de les obres més conegudes de Sibelius, que és El signe de Tuonela, que justament estem ara escoltant de fons.
0: En la mitologia finlandesa, Tuonela és el món dels morts, un signe sagrat, neda, pel riu que l'envolta. Sibelius, per tant, crea una atmosfera fosca, misteriosa i gairebé immòbil per representar aquest món. Una de les característiques més fàcils de reconèixer és el solo de corn, el corn anglès, que representa musicalment aquest cant del signe que tenim ara mateix de fons.
1: Exacte. Dijous.

0: Gairebé no cal ni explicar quin és el destinatari d'aquesta composició, no?
1: Està clar, sí.
0: És For Children, o sigui, pels nens, una extensa col·lecció de petites peces per a piano basades principalment en melodies populars hongareses i eslovaques.
1: És que, perdona, Bartók, a banda de tot el que hem dit que era, també va ser un gran pedagog.
0: És veritat, sí senyor.
1: Sí, sí.
0: Doncs bé, Bartók les va escriure aquestes composicions amb una finalitat pedagògica.
1: Exacte.
0: Però al mateix temps permetien que els estudiants entressin en contacte amb la música tradicional. Té aquesta doble vessant, no? Tu estàs aprenent un instrument en concret, però alhora estàs aprenent la música tradicional del teu país.
1: Exacte, sí, sí. També podem destacar les 15 cançons camperoles hongareses, en què utilitzen melodies populars hongareses i justament les adapta al piano.
0: Però el més interessant és que, amb el temps, Bartók ja no necessitava utilitzar una cançó tradicional concreta, perquè el folclore havia passat ja a formar part del seu propi llenguatge. És a dir, a l'estar tan vinculat constantment amb això, és normal que ho incorpori al seu llenguatge. És a dir, podia inventar una melodia completament nova que sonava com si fos música tradicional.
1: Sí, aquesta influència es pot sentir en moltes de les seves grans obres, com els quartets de corda, la música per a cordes, percussió i celesta, o la sonata per a dos pianos i percussió, o fins i tot el seu famosíssim concert per a orquestra.
0: Ara bé, una obra especialment interessant i coneguda és la titulada com a Microcosmos, que segur que coneixes, Pedro?
1: No, i tant. Conec, i he patit, i han patit molts alumnes.
0: Exacte. Una col·lecció de 153 peces per a piano ordenades de més fàcil i cada cop més difícil.

0: escoltem és el llibre 1 del Microcosmos, que és això, no? La idea és aquesta, no? Com a estudiant de piano comences amb obres molt senzilles i a mesura que van passant les obres que integres, aquestes 153 peces que hi ha en el Microcosmos, clar, la 1 és molt senzilla, m'imagino que la 150 deu ser complicadíssima.
1: Són molt difícils, sí, sí, sí. És veritat que són unes obres que incomoden els alumnes.
0: Incomoden?
1: Sí.
0: Per què?
1: Els incomoden perquè, almenys a la meva època, quan jo era un nen i estudiava piano, tu comences estudiant amb l'harmonia tradicional, la que tu coneixes, no? L'harmonia de do major, de re major.
0: I Bartók et porta cap a un altre món.
1: Clar, de sobte Bartók comença amb politonalitats, comença amb ritmes diferents, no? Coses que realment la frase típica dels estudiants de quan jo era petit era Bartók sona malament.
0: Ja.
1: Saps?
0: Perquè no és l'univers sonor al que estàs habituat.
1: És un altre univers sonor. Clar. És probable que els alumnes hongaresos, doncs, això els hi apropi més a la seva identitat que no a la música nostra més propera, doncs, a Mozart, no?
0: Clar,
1: que diguéssim que nosaltres, doncs, quan començàvem a estudiar i fèiem el típic baix to-to-ti-to-to-ti-to, no? I allò sona bé, perquè està en do major i ja està.
0: Tradició europea...
1: Exacte.
0: Clar.
1: En canvi, Bartók fa això... et canvia la digitació, et fa, sobretot amb una qüestió rítmica, és molt, molt ric, rítmicament, no és aquesta quadratura.
0: Clar, però
1: alemanya.
0: Té una cosa, aquest sortir de la teva parcel·la de comoditat també és molt positiva a l'hora de formar-te.
1: Exacte, exacte.
0: Perquè t'amplia les teves possibilitats.
1: Sí, però jo crec que la manera de com ho ensenyaven a la meva època els professors... que també li tenien una certa aversió amb aquest tipus de música, no ajudava.
0: No ajudava,
1: no?
0: Ja t'entenc.
1: I llavors tu estaves allà estudiant això i hores i hores i deies, ostres, al final és com la primera vegada que estudies una obra de Schoenberg, no? Que dius, ostres, no hi ha una lògica harmònica. Això no em porta a xim-pum, no? Llavors és molt complicat, no? I el més probable és que un nen digui, doncs no m'agrada, quan... al cap d'uns anys acabes entrant bé amb la música de Bartók i veus que és un compositor espectacular, clar, aprens que allò que havies après amb el Microcosmos doncs t'ha servit.
0: Clar, de fet, t'ha creat una base.
1: Sí, amb aquestes peces Bartók explora moltes de les característiques que havia descobert justament estudiant el folklore, el que et deia ara, no? Sobretot aquests ritmes irregulars, no? O sigui, ell podria fer do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, i s'acabó, i en canvi fa do, re, mi, fa, sol... fa mi redo, no? I fa aquestes coses, no? Fins i tot treballa amb modes. Te'n recordes aquests programes que li vam dedicar als modes grecs, als modes gregorians? Doncs ja no treballa amb tonalitat, la tonalitat de do, la tonalitat de re, sinó amb aquests modes, no? Melodies senzilles, accents doncs, inesperats i sobretot el que diem, combinacions sonores doncs poc convencionals.
0: Però està molt ben pensat perquè té aquest doble recorregut, no? Evidentment, et forma com a músic, però alhora et dona a conèixer una sonoritat que potser si no hi entres per aquest camí no hi hauries entrat mai i està realment molt bé.
1: Exacte.
0: Per tant, el folklore no és només o simplement una decoració dins de la música de Bartók. És una de les bases que li permeten construir un llenguatge musical modern i és tant de les bases que ell ho considera oportú incorporar una obra com el Microcosmos, que és elemental, és a dir, està concebut per aquells que just estan començant a formar-se en el terreny musical.
1: Sí, però fixa't, construint aquest llenguatge modern, perquè clar, nosaltres sentim això i diem, això és música moderna, però que es basa en la música tradicional, que és molt antiga, no? Per tant, clar, aquí això és especialment important perquè clar, Bartók aconsegueix unir aquestes coses que aparentment poden semblar oposades, no? Una música molt antiga, transmesa oralment durant generacions pels habitants d'un món rural, i aquestes noves formes de composició del segle XX, no? És a dir, a partir de materials tradicionals, crear aquesta música moderna amb harmonies més dissonants, ritmes complexos i noves sonoritats que, en el fons, no són noves perquè tenen a veure amb aquesta tradició.
0: És que, de fet, Bartók, si el coneixeu des de la distància, no us hi heu endinsat mai, la primera imatge que us pot donar és que és un compositor molt modern i molt transgressor.
1: Sí.
0: Que ho és.
1: També.
0: Que ho és, però parteix de la tradició. També és important destacar que Bartók no entenia el folklore només des d'un punt de vista nacionalista. Tot i començar estudiant la música hongaresa, aviat, com us hem explicat, es va acabar interessant per les tradicions dels pobles veïns i va defensar el valor de totes aquestes cultures musicals.
1: Això el diferencia, en certa manera, dels primers nacionalistes romàntics, no? El seu objectiu no era simplement demostrar que Hongria tenia una música pròpia, sinó estudiar precisament les connexions entre les diferents tradicions, que això va ser molt, molt... va obrir molt la ment i la visió als compositors del segle XX,
0: clar.
1: A altres compositors,
0: sí, sí.
1: Clar, ell va entendre com les melodies doncs acabaven viatjant i s'anaven transformant entre els diferents pobles.

0: un bon exemple, no? És una música que sona moderna, però ara sona música zingara. És, no sé, és una combinació, és la Rapsòdia número catàleg 87 de Bartók. En resum, per recuperar una mica, no? Bartók representa un pas més en la relació entre música clàssica i folclore. Així com Dvořák incorporava la música romàntica, els ritmes i les danses de la cultura txeca o grec, que buscava una sonoritat noruega a través de les melodies, les danses i els paisatges del seu país, o Sibelius, no?, que s'inspirava especialment en la mitologia i l'imaginari finlandès. Bartók és una qüestió diferent.
1: Sí, perquè ell surt directament a buscar la música popular, no? Ell la grava, la transcriu, l'analitza i l'estudia també amb un cert criteri acadèmic i, per tant, pedagògic, no? Després utilitza tot el que ha après per crear un llenguatge musical completament personal.
0: I innovador.
1: Innovador.
0: I dit això, anem a l'audició.
2: Més enllà dels compositors centreeuropeus. Perifèries musicals amb Albert Galceran i Pedro Pardo.
3: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.
0: I us ho podeu imaginar, arriba el moment de posar-hi una mica més de música en aquest darrer capítol de la setmana en la que ens hem fixat en com la música popular pot ser font d'inspiració per grans compositors i no sempre amb la voluntat només de reivindicar la identitat, sinó també com a punt de partida per a llenguatges innovadors, com és el cas del nostre protagonista d'avui, que és Béla Bartók.
1: Exacte, i de Bartók precisament us proposem escoltar el seu concert per orquestra.
0: Ni més ni menys, eh?
1: On el folclore ja no apareix necessàriament com una melodia concreta, sinó que s'ha convertit en una part essencial del llenguatge musical del compositor.
0: Es tracta d'una obra dividida en cinc moviments i que l'escoltarem dirigida per Charles Dutoit amb l'Orquestra Simfònica de Montreal.

0: Fins aquí el resum de la setmana dels Homes Clàssics. Si t'has quedat amb ganes de més, recupera tots els programes a catmusica.cat/homesclàssics.
1: Del 15 al 23 de setembre torna el Festival Internacional de Música de Cambra de Sant Pau amb Albert Guinovart, Dimmu Poppen, Joaquín Riquelme, George Todorake o Maria Florea interpretant Tchaikovsky, Brahms, Shostakovich, Vivaldi o Max Richter.
2: Una oportunitat única per escoltar alguns dels millors artistes del món en un espai extraordinari. Entrades ja a la venda a santpaufestival.com.
3: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
4: Els economistes reclamen que...
3: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El primer temps, la manera més clàssica de començar el dia.
5: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
3: Cada matí de 6:45 fins a 7:00. El primer temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Literatura, ciència i pensament ballant el ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:45 de la tarda. Amb Xavier Chavarría.
0: Catalunya Música.

0: amb Joan Vives.
1: Ben trobats en una nova edició de l'Espai als Concerts de Catalunya Música, novament un dels concerts que la nostra emissora ha aconseguit gràcies a la presència a la Unió Europea de Radiodifusió, un concert que ens porta cap a Escòcia. Concretament cap a la ciutat de Glasgow, on s'hi fa aquesta temporada de concerts de Ràdio 3 amb la participació de l'Orquestra Simfònica de la BBC escocesa i en aquesta ocasió dirigida per Ryan Bigglesworth. Un concert que va començar amb l'estrena d'un jove compositor i que va seguir amb dues obres d'aquelles del gran repertori, per tant, novament, un concert amb l'atractiu garantit. Les obres seran l'últim dels concerts per piano i orquestra, el número 27, efectivament, de Wolfgang Amadeus Mozart, i a la segona part, la vuitena sinfonia d'Antonín Dvořák. Per tant, un concert que no ens podem perdre i que comença precisament amb la música de Philip Dutton. Aquest compositor, Philip Dutton, és un compositor jove, nascut l'any 1992, que ja havia estat, diguem-ne, formant part del que seria el compositor jove en estatge de la Royal Philharmonic Society, que troba la seva inspiració en obres de compositors del segle XX, com ara Leos Janácek, Witold Lutosławski o Olivier Messiaen. Ell diu: "La meva música pretén expressar el meu amor per la narració i la curiositat d'una manera vívida i directa." I l'obra que podrem sentir, l'obra que va estrenar, de fet, l'orquestra de la BBC escocesa, es titula en anglès There Where I Call Home, allà on jo anomeno casa meva. Tota una reflexió interessant la que ens promet aquest títol. Una pàgina, insistim, estrena mundial per part de l'orquestra, i que podrem sentir tal com la van interpretar els músics esmentats, l'Orquestra Simfònica de la BBC escocesa, amb Ryan Bigglesworth, el dia 19 de febrer del 2026, al City Hall de Glasgow, Escòcia. Disposem-nos, doncs, a sentir aquesta partitura There Where I Call Home, allà on jo anomeno casa meva. Música del compositor Philip Dutton.

Aplaudiments pel públic congregat en el City Hall de Glasgow el dia 19 de febrer del 2026 dins d'aquest concert del cicle de concerts de Ràdio 3 de la BBC escocesa. Un concert en el que estem sentint l'orquestra simfònica d'aquesta BBC escocesa dirigida per Ryan Bigglesworth. Els acabem de sentir interpretant l'estrena mundial de la música de Philip Dutton, aquesta obra titulada Allà on anomeno casa meva, en anglès There Where I Call Home. Una estrena mundial d'aquesta partitura on, efectivament, tal com comentava el compositor, s'hi podia percebre aquesta connexió entre compositors com Leos Janácek, Witold Lutosławski o Oliver Messiaen. Tres referents de tres nacionalitats diferents del panorama europeu del segle XX. Després de l'estrena de la música d'aquest jove compositor, nascut l'any 1992, arriba la música de Wolfgang Amadeus Mozart, l'últim dels concerts per piano i orquestra que va escriure l'últim any de la seva vida. De fet, si agafem el manuscrit d'aquest concert, el número 27, recordem-ho, en si bemoll major, el Kegel 595, Mozart sempre hi posava la data en què tancava l'obra, i la data és la nit de Reis, el 5 de gener d'aquell 1791. Després, aquell any, ja sabeu que Mozart escriuria algunes pàgines meravelloses, com les òperes La Clemenza di Tito, l'òpera La flauta màgica, el concert per clarinet, L'Ave Verum Corpus i, com no, el Rèquiem. Però vaja, la primera de les últimes obres, aquest memorable concert número 27, una partitura que, seguint l'estructura habitual del compositor, es divideix en tres moviments: allegro, larghetto i allegro. Una pàgina, doncs, que sentirem interpretada per la pianista, també certament una dama de referència en el panorama britànic, la pianista Imogen Cooper, una intèrpret que té la denominació de Dame Imogen Cooper, que a més aquest concert forma part de la seva gira de comiat, atenció, després de 60 anys als escenaris. Ella, Imogen Cooper, diu que la música de Mozart per ella ha estat una veritable història d'amor durant tota la seva vida i que té un lloc especial al seu cor. De cop hem recordat, potser molts hi vau ser, que quan Alícia de la Rocha es va acomiadar del seu públic a Barcelona, també ho va fer tocant no el concert número 27, però sí el concert número 23 de Wolfgang Amadeus Mozart. La relació que els intèrprets estableixen amb determinats compositors i amb determinats repertoris és sempre ben especial. Va, gaudim d'aquesta interpretació de la veterana Imogen Cooper al costat de l'Orquestra Simfònica Escocesa de la BBC, dirigits per Ryan Bigglesworth, d'aquest concert per piano i orquestra número 27 de Mozart.

D'una elegància extrema la interpretació que aquesta veterana del piano, la senyora Imogen Cooper, més de 60 anys de carrera sobre els escenaris, ens ha ofert del concert per piano i orquestra número 27, que és el 595 de Wolfgang Amadeus Mozart, al costat de l'Orquestra Simfònica de la BBC escocesa, dirigits per Ryan Bigglesworth. Un concert que van enregistrar precisament en el City Hall de Glasgow el dia 19 de febrer del 2026 els companys de la BBC escocesa. Així es va arribar al final de la primera part, i la segona part, tal com us hem comentat, va estar centrada en la sinfonia número 8 en sol major, l'opus 88, fàcil de recordar, 8, opus 88, joc de números, del compositor bohemi Antonín Dvořák. La va completar just el 1889, pels pèls, l'havia de fet començat el 88 i es va estrenar el 2 de febrer del 1890. És una de les obres que forma part del tríptic final simfònic de la música de Dvořák, juntament amb la setena i amb la popularíssima novena sinfonia del Nou Món. Aquesta està just allà al mig. Sabem que Dvořák li tenia una estima molt especial. Fins i tot la va fer interpretar en alguna ocasió a la Gran Bretanya quan se li va donar el títol de doctor honoris causa. És a dir, és una partitura que ja pel mateix Dvořák, que és de referència, i per nosaltres, què us hem de dir, qui es pot resistir en aquest lirisme constant que traspua la bellesa de la música eslava i que va apareixent aquí i allà en tota l'obra de Dvořák, també, per tant, a la sinfonia que sentirem tot seguit, dividida en quatre moviments: Allegro con brio, Adagio, Allegretto grazioso i Allegro ma non troppo. Així la va interpretar l'orquestra de la BBC escocesa, dirigits en aquesta ocasió per Ryan Bigglesworth.

0: Aquesta va ser la reacció del públic escocès en el City Hall de Glasgow, després de sentir l'orquestra simfònica de la BBC escocesa interpretant sota la batuta de Ryan Bigglesworth la sinfonia número 8 en sol major, opus 88 d'Antonín Dvořák, que va cloure el concert que us hem ofert avui i que hem aconseguit gràcies a la nostra presència, ja ho sabeu, a la Unió Europea de Radiodifusió. Efectivament, es tractava d'un dels concerts del cicle que organitza la Ràdio 3 de la BBC, un concert enregistrat, com ja us hem dit, en el City Hall de Glasgow el dia 19 de febrer del 2026 pels companys de la BBC escocesa. Un concert que us hem ofert avui en aquesta edició que ja s'acaba de l'espai Els Concerts de Catalunya Música.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.
0: Tot seguit a Catalunya Música tindrem oportunitat de sentir la pianista veterana Imogen Cooper al costat del pianista Paul Lewis, dues generacions de grans intèrprets que s'uneixen per oferir-nos, de fet per oferir en concert, una de les pàgines per piano a quatre mans més precioses del catàleg de Franz Schubert. Ens referim a la Fantasia en fa menor, Deutsch 940. És una obra que el compositor va escriure el darrer any de la seva vida, el 1828, i que encara va tenir temps d'interpretar-la en el seu cercle d'amics al costat d'un dels seus col·legues pianistes abans precisament de morir. S'ha especulat en quina mesura Schubert la va dedicar a Caroline Esterházy, que havia estat una de les seves deixebles anys enrere. Si més no, aquesta dedicatòria no apareix en els manuscrits de l'obra, només a la primeríssima edició de la partitura. Disposem-nos a sentir, doncs, aquesta inspirada i podríem dir que tardural fantasia en fa menor per piano a quatre mans, Deutsch 940, de Franz Schubert.

Els pianistes Imogen Cooper i Paul Lewis ens acaben d'interpretar aquesta colpidora fantasia per piano a quatre mans en fa menor, Deutsch 940, de Franz Schubert.

0: Après un rêve, després d'un somni. Aquest és el títol de la cançó de Gabriel Fauré que acaben d'interpretar Mercedes Gancedo, soprano, i Beatriz Miralles, piano.
1: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
2: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Anne-Sophie Mutha amb la Filarmònica de Múnich,
1: Klaus Mackella amb el Royal Concertgebouw
2: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
1: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
3: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
4: a Catalunya Música.
3: A Catalunya Música.
5: El Mercat de Música Viva de Vic torna a ser el punt de trobada de la música en directe. 5 dies de concerts molt esperats amb estrenes dels teus grups preferits i d'artistes que encara no coneixes i que voldràs tornar a escoltar. Del 16 al 20 de setembre, descobreix avui la música que sonarà demà. Més informació a mmbb.cat. Recomanat per Catalunya Música.
3: Linkat. A Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

Sentirem a Catalunya Música la cançó Càritas Abundat, música de Hildegard von Bingen, la mística i compositora que va viure entre el 1098 i el 1179. La capilla antigua de Chinchilla, amb José Ferrero al capdavant i amb Juan Francisco Sanz com a solista vocal, interpreten la versió que ara us oferim.

0: Era la cançó Caritas Abundat, música de Hildegard von Bingen, que sentíem interpretada per la Capilla Antigua de Chinchilla, dirigida per José Ferrero.
1: Interludi. Quan els més clàssics es fan escoltar a Catalunya Música.

Tot seguit sentirem una de les grans composicions per a violí que va compondre Johann Sebastian Bach. És la partita número 2 en re menor, número de catàleg 1004. Ens sentim la versió d'Isabel Faust que toca un violí Stradivarius.

0: S'acaba aquí aquesta esplèndida partita per a violí número 2 en re menor, número de catàleg 1004 de Johann Sebastian Bach. En sentíem aquest enregistrament del 2009 a càrrec de la violinista Isabella Faust amb un violí Stradivarius.
1: Interludi. El moment més clàssic de cada dia a Catalunya Música.
2: A la sintonia de Catalunya Música us convidem a sentir ara la setena de les Bachianes brasileres d'Heitor Villa-Lobos. Aquest setè homenatge d'Heitor Villa-Lobos a la música de Johann Sebastian Bach és per a formació orquestral i us l'oferim amb Isaac Karapchevski dirigint l'Orquestra Simfònica del Brasil en aquesta gravació del 1987.

Vaquianes brasileires d'Eitor Villalobos és la que ara sentíem, aquesta vaquiana per a orquestra que interpretava la Simfònica del Brasil dirigida per Isaac Karavchevski.

0: Catalunya Música.
1: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir ara el concert per a piano i orquestra número 17 en sol major, Köchel 453, de Wolfgang Amadeus Mozart, una obra de l'any 1784 que sentim en la versió de Maurizio Pollini al capdavant de l'Orquestra Filarmònica de Viena.

0: Fins aquí el concert per a piano i orquestra número 17 en sol major, Kyrill 453 de Wolfgang Amadeus Mozart, que hem sentit en la versió de Maurizio Pollini al capdavant de l'Orquestra Filarmònica de Viena.
1: Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.
2: Tot seguit sentirem l'obra titulada Els cinc arbres sagrats, un concert per a fagot i orquestra de John Williams, que interpreta Judith Leclerc, com a solista de fagot, amb l'acompanyament de l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigida pel compositor, per John Williams.

Els cinc arbres sagrats és el títol del concert per a fagot i orquestra de John Williams que sentíem. Judith Leclerc interpretava la part de fagot al costat de l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigida pel compositor, pel mateix John Williams.

0: Catalunya Música.
1: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir ara el quadre simfònic Els frescos de Piero della Francesca, obra que Bohuslav Martinu va compondre l'any 1952, inspirant-se en 8 frescos del pintor del segle XV consagrats a la llegenda de la Santa Creu. Ens acompanya l'Orquestra Simfònica de Malmö, dirigida per James DePriest.

0: Fins aquí el quadre simfònic Els frescos de Piero della Francesca, obra de Bohuslav Martinu, que hem sentit en la versió de l'Orquestra Simfònica de Malmö dirigida per James DePrest.
1: Interludi. Quan els clàssics es converteixen en el millor moment del dia a Catalunya Música.

Ara sentirem el concert per a violí i orquestra en la menor de Giancarlo Menotti, un concert que van enregistrar en la versió que us oferim Itai Shapira, el violí, i l'Orquestra Filarmònica de Rússia, dirigida per Thomas Sanderling.

0: Era el concert per a violí i orquestra en la menor de Giancarlo Menotti, interpretat per Itai Shapira, el violí, i l'Orquestra Filarmònica de Rússia, dirigida per Thomas Sanderling.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

0: Era l'ària Eccomi più che mai de l'òpera Il ricco d'un giorno d'Antonio Salieri. L'intèrpret era la mezzosoprano italiana Cecilia Bartoli amb l'orquestra de l'edat de la il·lustració dirigida per Adam Fischer.
1: A Sonoritats estem atents a les novetats discogràfiques dels nostres intèrprets i compositors i us n'oferim una panoràmica plural i variada. Solistes, grups de cambra, cors, orquestres... Sonoritats, cada diumenge a les 10 del vespre, a Catalunya Música. Amb Albert Torrents. Entre la clàssica i l'electrònica. Un univers de músiques que no hi entenen d'etiquetes. Descobreix-les a Focus. Els diumenges a les 11 de la nit. Un espai de Maria Montes, a Catalunya Música.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
2: Us donem la benvinguda als concerts de Catalunya Música. Avui ens traslladem a l'Ajuntament de la ciutat suïssa de Winterthur, que acull una figura musical excepcional, Barbara Hannigan, una cantant i directora d'orquestra que sovint apareix a l'escenari fent aquest doble paper, una artista amb un amor especial per la música contemporània i amb una voluntat d'assumir riscos. En aquest concert es posa al capdavant de l'orquestra Musikkollegium Winterthur per dirigir obres de Charles Ives, Ruth Crawford Seeger, Franz Schreker i per cantar i dirigir una cançó de bressol algeriana al costat de la soprano franco-algeriana Tamara Bounazou, que també cantarà l'obra Lonely Child de Claude Vivier. És un concert de la temporada del Musikkollegium Winterthur 2024-2025 que Barbara Hannigan ha titulat Preguntes obertes, orelles obertes. El van registrar la ràdio suïssa de parla alemanya l'octubre del 2024 i nosaltres el sentim un cop més gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. La canadenca Barbara Hannigan comença l'actuació a Winterthur dirigint una obra del compositor nord-americà Charles Ives, una obra que tracta, en paraules seves, de la perenne qüestió de l'existència de la humanitat, una obra per trompeta, flautes i orquestra de cambra titulada The Unanswered Question, la pregunta sense resposta. La connexió d'Ives amb els pensadors del transcendentalisme de mitjans del segle XIX fa que la seva obra tingui un gran valor artístic i històric en la música americana del segle XX. I sembla que l'enigmàtica composició que sentirem, composta a principis del segle XX, s'inspira en el poema d'Emerson The Sphinx, en què apareix la frase del títol. Per Charles Ives, Emerson era llibertat d'acció, de pensament i d'ànima gairebé perfecta en qualsevol direcció i a qualsevol altura. És interessant entendre aquesta obra. Recordem que el títol és La pregunta sense resposta i Charles Ives la construeix en tres plans sonors que mai s'acaben de sincronitzar. Una trompeta solista, quatre flautes i corda. La trompeta planteja la pregunta fins a set vegades amb un motiu de cinc notes. Les flautes, que fan el paper de la humanitat, busquen una resposta. El músic retrata la frustrant cerca amb dissonàncies cada cop més intenses, amb una densitat rítmica creixent i frenètica que fa disminuir la unitat. I encara, en un tercer pla, hi ha la corda que proporciona el taló de fons que Ives anomena la melodia interminable. I això què vol dir? Doncs que pràcticament sense batec ni mesurador perceptible, la corda sempre quieta és la representació sonora del silenci.

Barbara Hannigan, al capdavant del Music Collegium Winterthur, ens ha ofert aquesta obra de Charles Ives, The Unanswered Question, la pregunta sense resposta. Una compositora també estatunidenca i coetània d'Ives és Ruth Crawford Seeger. Va ser la primera dona que va rebre la beca Guggenheim en l'especialitat de composició. Amb recerca, transcripcions i arranjaments, va fer una contribució molt destacada al renaixement de la música tradicional americana. Però, d'altra banda, també va compondre obres originals, d'un estil modernista, amb tècniques del mètode serial, que és un desenvolupament teòric i pràctic del dodecafonisme creat per Schoenberg. Després de casar-se, Ruth Crawford Seeger va haver de deixar la composició per dedicar-se a la família, de manera que a partir del 1933 va deixar d'escriure música. Poc abans va compondre l'Andante per corda, que és una transcripció del tercer moviment del quartet de corda, escrit també aquell 1931. Doncs bé, aquí tenim aquest Andante de Ruth Crawford Seeger, interpretat pel Music Collegium Winterthur, dirigit per Barbara Hannigan.

S'acaba aquí l'Andante per corda de la compositora i mestra Ruth Crawford Seeger, molt destacada també per les seves transcripcions i arranjaments de música popular americana. A la segona part del concert, Barbara Hannigan es torna a posar al capdavant del músic Collegium Winterthur per dirigir un dels seus compositors preferits, el compositor canadenc Francesc Lot Vivier, conegut per la manera com va morir. Amb només 34 anys, el 1983, Claude Vivier va morir a París, apunyalat per un jove de 19 anys que havia convidat a passar la nit amb ell. Durant els següents anys, les espantoses circumstàncies de la seva mort i el fet que Vivier semblava que ho hagués anticipat han fet que la seva música quedés relegada a un segon terme. Però la reputació de Claude Vivier ha crescut constantment i sovint se'l reivindica com un dels compositors més significatius de la segona meitat del segle XX. Claude Vivier va compondre Lonely Child l'any 1980, una pàgina sobre la por nocturna dels nens, que amb total austeritat mostra la tendresa de la mare que dorm el fill. Probablement és la peça més coneguda de Claude Vivier, és el seu autorretrat espiritual i emocional, la seva obra més personal. El text és molt tranquil·litzador, assegura al nen que no estarà sol a la nit. Diu, vindran fades amoroses, les orenetes guiaran els teus passos i algú t'agafarà la mà. Es veu que Vivier, de petit, tenia por de la foscor i de la nit. Mentre estava despert al llit, es deia a si mateix que no li passaria res dolent. I per això apareixen les paraules amable, tendrament i amor, paraules que s'associen a una mare, però sembla que Vivier no va rebre aquest amor. Lonely Child és una obra característica del seu estil madur i se l'ha classificat dins el gènere de la música espectral. És una peça per soprano i orquestra que explora un món d'harmonies complexes i colors instrumentals brillants. Aquests paisatges sonors vesteixen els unísons rítmics de la corda i donen suport a les línies vocals de manera ritual i consoladora. Ens sentirem la interpretació de la soprano franco-algeriana Tamara Bounazou, però abans, com a introducció, Barbara Hannigan dirigirà i cantarà en duet amb Tamara Bounazou una cançó de bressol algeriana.

Amb aquesta cançó de bressol s'acaba l'obra Lonely Child, Nen Solitari, una pàgina sobre la por nocturna dels nens, del canadenc Claude Vivier. Ens acompanyaven Tamara Bonasú, soprano, i el Musikkollegium Winterthur, sota la direcció de Barbara Hannigan. Per introduir-la, hem sentit una cançó de bressol algeriana que Barbara Hannigan ha dirigit i ha cantat al costat de Tamara Bonasú. Els últims anys ja ha revifat l'interès pels músics que van ser oprimits pel Tercer Reich. Una de les pèrdues més colpidores per la història de la música va ser la del compositor jueu austríac Franz Schreker, que fins aleshores havia estat un dels compositors més prometedors del segle XX. Tot i que no va ser ni un modernista experimental com Schoenberg, ni un esquerrà compromès com Kurt Weill, Franz Schreker es va convertir en objectiu de la política antisemita de les autoritats nazis, que van aconseguir assegurar pràcticament la total desaparició de la seva música de la consciència pública, no només dins del Reich, sinó a tot el món. Abans, durant la Primera Guerra Mundial, Schreker encara tenia un paper central en la vida cultural vienesa. La producció d'aquest període combina l'opulència del romanticisme tardà amb l'expressionisme, el corrent artístic que emergia aquells anys. Una mostra n'és la Simfonia de Cambra, una pàgina del 1916 per 23 instruments, en què Schreker prioritza l'orquestració fluida i la innovació tímbrica per damunt de les formes rígides. Aquí tenim, doncs, aquesta Simfonia de Cambra del compositor Franz Schreker.

0: Aplaudiments per a Barbara Hannigan, que al capdavant del Music Collegium Winterthur ha dirigit aquesta obra del 1916 del compositor austríac Franz Schreker, la Sinfonia de Cambra. Avui ens hem traslladat a l'Ajuntament de la ciutat suïssa de Winterthur, que ha acollit aquesta figura musical excepcional, Barbara Hannigan. S'ha posat al capdavant de l'orquestra Music Collegium Winterthur per dirigir obres de Charles Ives, Ruth Crawford Seeger, Franz Schreker i per cantar i dirigir una cançó de bressol algeriana al costat de la soprano franco-algeriana Tamara Bounazou, que també ha cantat l'obra Lonely Child de Claude Vivier. Amb molt de gust hem compartit amb vosaltres aquest concert de la temporada del Music Collegium Winterthur 24-25 que Barbara Hannigan ha titulat Preguntes obertes, orelles obertes. El van registrar la ràdio suïssa de parla alemanya l'octubre del 2024 i nosaltres l'hem sentit gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: Continuem endavant la nostra programació, ara amb el compositor argentí de pare català Alberto Ginastera. Sentirem el ballet Panambí, una obra indigenista de l'any 1937 inspirada en una llegenda d'amor i màgia dels indis guaranís. Ens acompanya l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigida per Giselle Bendor.

0: Panambí és el títol d'aquest ballet indigenista d'Alberto Ginastera, que hem sentit interpretat per l'Orquestra Simfònica de Londres, sota la direcció de Giselle Bendor.
1: Catalunya Música.

0: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
1: Els economistes reclamen que...
0: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El primer temps, la manera més clàssica de començar el dia.
2: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
0: Cada matí de 6:45 fins a 7:00. El primer temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. Admirat per Beethoven, Schumann i Brahms, però un gran desconegut a dia d'avui. Cherubini, amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
3: Els homes clàssics, cada dia a la 1:00 PM, a Catalunya Música. Per a la millor selecció musical, viatge humà o algorítmic. L'algoritme tria amb biaix, l'humà amb identitat.
4: L'algoritme no sabem qui és. A nosaltres sí que ens coneixeu. Fixa't com sona.
3: Fixa't com sona, edició clàssics. La millor selecció musical amb identitat. De dilluns a dijous, de 8 a 9:45 del vespre, amb Xavier Solà.
4: I amb la participació dels oients.
5: Sí, m'encanta.

Per continuar, us convidem a sentir l'obra titulada The Last Sleep of the Virgin, de John Tavener, en la versió de Carlo Willems i Fiamminghi, dirigits per Rudolf Werden.

0: Acabem de sentir l'obra per corda i campanes de mà The Last Sleep of the Virgin, de John Tavener, en la versió de Carlo Willems, Campanes de mà, i I Fiamminghi, dirigits per Rudolf Werden.
1: Interludi. El moment més clàssic de cada dia a Catalunya Música.

Tot seguit us convidem a sentir una de les obres més conegudes d'Arnold Schoenberg, el seu sextet Nit transfigurada, opus 4. El centrem en la versió per orquestra de corda que n'oferiran els virtuosos de Moscou dirigits per Vladimir Spivakov.

Acabem de sentir la versió per orquestra de corda del sextet Nit transfigurada opus 4 d'Arnold Schoenberg en la versió dels virtuosos de Moscou dirigits per Vladimir Spivakov.

0: Catalunya Música.
1: Tot seguit us convidem a sentir la quarta simfonia opus 60 de Ludwig van Beethoven, interpretada per l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Claudio Abbado.

0: Acabem de sentir la quarta sinfonia opus 60 de Ludwig van Beethoven, interpretada per l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Claudio Abbado.
1: Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.
0: Per continuar la nostra selecció musical, us convidem a sentir el quartet de corda opus 51, número 1, de Johannes Brahms. L'intèrpret és el quartet italià.

0: Acabem de sentir el quartet de corda opus 51 número 1 de Johannes Brahms en la versió del quartet italià.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
2: Ens tornem a trobar a la franja dels concerts. Avui compartim amb vosaltres un concert de la temporada a l'Ateneu Romanès de Bucarest, la sala de concerts més important de Romania i un dels monuments més importants de la seva capital. Un artista que ha estat sempre molt vinculat a la música romanesa és el director nord-americà de Pares Romanesos, Lawrence Foster, que nosaltres coneixem bé perquè entre els anys 96 i 2002 va dirigir l'OBC, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. A l'Ateneu Romanès, Lawrence Foster dirigeix dues grans obres de repertori: el concert per violí de Felix Mendelssohn amb el jove violinista Daniel Losakovich i la missa en do major de Beethoven, al capdavant del cor i l'orquestra filarmònica George Enescu i d'un grup de solistes. I abans encara sentirem una peça inspirada en la cultura de Transilvània, la suite del ballet Tríptic d'Adrian Pop. L'enregistrament el va fer la ràdio romanesa l'octubre del 2025 i ens ha arribat gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. L'obra del compositor romanès Adrian Pop fa una síntesi dels valors de la tradició amb l'esperit de la modernitat. El públic l'aprecia i s'interpreta sovint a Romania. A l'Ateneu Romanès de Bucarest, la filarmònica George Enescu ens ofereix la suite del ballet Tríptic, una partitura del 1998 que s'inspira en el folklore de Transilvània. Danses, emoció, color i tradició amb un tractament simfònic complet.

Lawrence Foster, al capdavant de l'Orquestra Filarmònica George Enescu, ens ha ofert la suite del ballet Tríptic del compositor romanès Adrian Pop, una obra inspirada en el folklore de Transilvània. I apareix ara a l'escenari de l'Ateneu Romanès de Bucarest el jove violinista suec de 25 anys, Daniel Losakovic, que ha seduït el públic i la crítica no només amb el seu virtuosisme, sinó també amb la seva refinada musicalitat i per la maduresa de les seves actuacions. Ens ofereix una obra molt estimada pels músics i pels oients per la seva extraordinària bellesa, el concert per violí en mi menor de Félix Mendelssohn, una partitura que va néixer de la col·laboració de Mendelssohn amb el seu amic de tota la vida, l'eminent i virtuós violinista Ferdinand David. Al concert hi trobem tots aquells trets que tant caracteritzen la música de Mendelssohn: claretat de la textura clàssica, emoció romàntica i melodies àmplies, líriques i tremendament expressives, tot vestit amb refinament, elegància i bon gust. I encara Mendelssohn hi va portar detalls insòlits per l'època. Per exemple, que el tema principal no el presenta l'orquestra, sinó l'instrument solista. O la cadència en solitari, que no sona al final del primer moviment, com era habitual, sinó al mig. I encara un altre, els tres moviments flueixen entre si sense interrupció, una innovació sorprenent en aquell temps. Daniel Losakovic, violí, i l'Orquestra Filarmònica George Enescu, sota la direcció de Lawrence Foster, ens ofereixen el concert per violí i orquestra en mi menor, opus 64, de Félix Mendelssohn.

El violinista Daniel Losakovich i l'Orquestra Filarmònica George Enescu, sota la direcció de Lawrence Foster, ens han ofert el concert per violí i orquestra en mi menor, opus 64 de Felix Mendelssohn, tot un cant a la bellesa, una partitura estrenada al març del 1845 a Leipzig. El solista Daniel Losakovich correspon als aplaudiments del públic de l'Ateneu Romanès de Bucarest amb una peça fora de programa, amb la tercera de les 6 sonates per violí d'Eugène Ysaÿe, la que està dedicada justament al gran compositor nacional de Romania, George Enescu.

Aplaudiments per al violinista Daniel Losakovic, que ens ha ofert la sonata en re menor, balada opus 27, número 3, d'Eugène Ysaÿe, una sonata que el compositor belga va dedicar al romanès George Enescu. És el bis que ha interpretat Daniel Losakovic a l'Ateneu Romanès, aquest violinista suec de 25 anys, després d'haver seduït el públic amb la seva versió del concert de Mendelssohn. I l'altre plat fort de la vetllada és una de les poques obres sacres de Beethoven, la Missa en Do Major, una partitura que anticipa la monumental Missa Solemnis. La va compondre el 1807 per encàrrec del príncep Nicolaus Esterházy, el príncep per qui Haydn havia escrit una missa anual des que va tornar d'Anglaterra. Ara li va tocar a Beethoven, i tot i que Beethoven es troba immers en el seu període romàntic, l'obra, aquesta missa, fa una mirada cap a la tradició clàssica, que havia anat abandonant des de feia una dècada. Per tant, hi trobem pocs contrastos dramàtics. Més aviat, l'obra obeeix a la idea de rigor de construcció, equilibri, sobrietat i transparència al servei de la forma, que segueix les parts habituals de la litúrgia llatina, Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus i Agnus Dei. Ens acompanyen els solistes Sara Traubel, soprano, Ramona Zaharia, mezzo-soprano, Marius Budoyu, tenor, i Mihai Damian, baríton. Amb ells, el cor i l'orquestra filarmònica George Enescu, sota la direcció de Lawrence Foster. Missa en Do Major, opus 86 de Ludwig van Beethoven.

S'acaba aquí la missa en do major, opus 86, l'obra que Beethoven va escriure per encàrrec del príncep Nikolaus Esterházy per continuar la tradició establerta per Haydn. Hem arribat així al final d'aquest concert de la temporada a l'Ateneu Romanès de Bucarest. El director nord-americà d'origen romanès Lawrence Foster ha dirigit per aquest ordre una peça inspirada en la cultura de Transilvània, la suite del ballet Tríptic d'Adrian Pop, el concert per violí de Felix Mendelssohn amb el jove violinista Daniel Losakovich i, per acabar,

0: la missa en do major de Beethoven, al capdavant del cor i l'orquestra filarmònica George Enescu i d'un grup de solistes format per Sara Traubel, soprano, Ramona Zaharia, mezzosoprano, Marius Budoyu, tenor i Mihai Damian, baríton. L'enregistrament el va fer la ràdio romanesa l'octubre del 2025 i ens ha arribat gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia, Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El Concert, un programa de Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Continuem la nostra programació amb Leos Janáček i una obra de cambra que evoca els dies feliços de la seva vida d'estudiant a Brno. És la suite per a sextet de vent Mladi, Joventut, obra per a flauta, oboè, clarinet, trompa, fagot i clarinet baix, que sentim en la interpretació del quintet de vent Praga i Thomas Kutnick.

S'acaba aquí la suite per sextet de vent Mladí Joventut del compositor txec Leos Janáček, obra de l'any 1924, que hem sentit interpretada pel quintet de vent Praga amb la col·laboració de Tomáš Kutník.

0: mirat per Beethoven, Schumann i Brahms, però un gran desconegut a dia d'avui. Cherubini, amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
2: A Catalunya no hi ha feina de concerts de flauta de bec. No pots guanyar la vida tocant, però sí que està.

0: altres bandes. I la flauta de bec està molt connectada amb altres tasques que sí que calen. Per exemple, en la docent. En els darrers anys s'han anat tancant línies de flauta de bec en els conservatoris perquè els professors s'han jubilat i no hi ha recanvi generacional. Hi ha d'haver un acord de país, però sí que tothom ha de responsabilitzar-se del paper que li toca.
1: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Eloi Foguet, flautista de bec.
2: A l'Assaig General, donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber el que passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. Assaig General, l'actualitat musical al dia. De dilluns a divendres, a les 6 de la tarda. Amb Albert Torrents i Marta Lanau. Catalunya Música.

0: Sonoritats. Una selecció de música i d'intèrprets catalans a Catalunya Música. Sonoritats. Una tria de les millors edicions de música clàssica. Amb Albert Torrents.
1: Encetem un nou capítol de Sonoritats a Catalunya Música, disposats a acompanyar-vos durant la propera hora d'emissió amb la selecció musical que ja tenim preparada, feta, com sempre, a partir dels últims enregistraments d'autors i intèrprets catalans. Comencem amb una proposta de Marisa Martins i Mac McClure, mezzo-soprano i piano, respectivament, que porta per títol The Poets of Paris, els poetes de París. Un recorregut íntim per la melodia francesa a través dels grans poetes que n'han definit la identitat, des de la delicadesa lírica de Verlaine i Hugo fins al simbolisme de Mallarmé o la modernitat d'Apollinaire. Pel que fa als compositors, s'hi senten cançons i cicles de Fauré, Poulenc i Debussy, com el que hem escollit per avui. Són les seves cèlebres Trois chansons d'Habilitis.

Eren les tres cançons d'Abilities, Trois chansons d'Abilities, del compositor Claude Debussy, una mostra del disc titulat The Poets of Paris, que han confegit la mezzosoprano Marissa Martins i el pianista Mac McClure. Un recorregut íntim, ho dèiem abans de sentir aquesta música, per la melodia francesa a través de molts i diversos poetes i també, evidentment, dels seus compositors. A més de Debussy, també hi ha obres de Fauré i de Poulenc. Ara, però, deixem la música francesa i entrem al catàleg de Johann Sebastian Bach gràcies a l'últim disc del violinista Jorge Jiménez. Porta per títol Curiosa i és un recull, una selecció de peces que aquest violinista vilanoví establert de fa molts anys a Londres diu que s'ha anat trobant al llarg de la seva trajectòria professional. Hi ha músiques de molts diversos compositors, també n'hi ha del Renaixement, d'italians, per exemple, de francesos i, evidentment, com dèiem, de Johann Sebastian Bach, de qui han registrat concretament dues peces. En sentirem una, el Preludi, Fuga i Allegro, en mi bemoll major, número de catàleg 998.

Aquest preludi, fuga i allegro en mi bemoll major, número de catàleg 998 de Johann Sebastian Bach, és una de les dues obres que el violinista Jorge Jiménez ha enregistrat en el seu disc titulat Curiosa. Ho dèiem abans de l'audició, un recull de peces molt diverses, tant pel que fa a l'autoria com a la cronologia, per exemple, que el violinista s'ha anat trobant al llarg de la seva trajectòria i que ha volgut deixar recollides en aquest disc. Ara, a continuació, entrem en la música catalana gràcies a la mezzosoprano Anna Alàs i el pianista Miquel Villalba. Sentirem un fragment de l'últim disc dedicat al catàleg de Manuel Blancafort per al segell Naxos. I és que la fundació que porta el nom d'aquest compositor ja fa una colla d'anys que està treballant en l'enregistrament de la integral d'aquest músic. Pel que fa a la música vocal, doncs, aquest disc completa la música per veu i piano amb Anna Alàs i en Miquel Villalba. I en sentirem a continuació el cicle que enceta aquest disc, porta per títol Cançons de muntanya, és música composta l'any 1917 i arranjada per a l'ocasió per veu i piano l'any 2020 per Miquel Villalba, un conjunt de 9 melodies que us oferim íntegrament tot seguit.

0: Fins aquí les 9 cançons de muntanya que el compositor Manuel Blancafort va compondre l'any 1917. Les hem sentides en la veu de la mezzosoprano Anna Alàs, acompanyada al piano per Miquel Villalba, que també ha estat l'arranjador, ho va fer l'any 2020, d'aquest cicle de cançons, que hem sentit recollit en un disc del segell Naxos, editat a proposta de la Fundació Manuel Blancafort, que, com sabem, des de fa una colla d'anys està treballant en l'enregistrament de la integral d'aquest compositor. Així arribem més o menys a l'equador del nostre temps, moment, per tant, de fer una brevíssima pausa.
1: Sonoritats. Una selecció de música i d'intèrprets del país a Catalunya Música.
0: Reprenem el fil de les sonoritats d'avui a Catalunya Música, a continuació amb una proposta de Benet Casablanques. The Essential Collection és el títol que porta una col·lecció que s'ha editat a motiu del 70è aniversari del compositor i que recull algunes músiques dels últims anys. La que us proposem tot seguit és un dels New Epigrams, escrits el juny de 1997 per a la London Sinfonietta. Música que, diu el compositor, reflecteix la noció literària de l'epigrama. El segon, que és el que sentirem tot seguit, genera un ambient nocturn i enigmàtic, amb textures delicades i caràcter majoritàriament estàtic. En sentim, doncs, la gravació feta per la London Sinfonietta sota la direcció d'Edmond Colomer.

Edmond Colomer dirigia la London Sinfonietta en aquest segon dels tres New Epigrams que el compositor Benet Casablanques va compondre l'any 1997 per conjunt de cambra, una gravació que ara ha estat recollida a la col·lecció The Essential Collection amb motiu del seu 70è aniversari. I així encarem ja la recta final del programa. L'última audició de les sonoritats d'avui serà per a l'Alè del Record, que és el títol del cicle de lied que ha musicat Joan Manau i que interpreta ell mateix al piano acompanyant el tenor Joan Lainez. És una selecció de versos de Feliu Formosa, de la qual nosaltres hem escollit el que tanca el disc. Porta per títol Faràs dos trucs i t'obriré la porta.

0: Hem arribat al final de les sonoritats d'avui amb el final també del disc titulat L'alè del record, el cicle d'Elit de Joan Manau sobre poesia de Feliu Formosa, que el mateix pianista i compositor ha enregistrat, ell al piano acompanyant el tenor Joan Lainez. És una col·lecció de 20 cançons sobre versos, com dèiem, de Feliu Formosa, l'última de les quals és aquesta que portava per títol Faràs dos trucs i t'obriré la porta. Amb aquesta música, com dèiem, acomiadem el programa d'avui, les sonoritats de Catalunya Música, i com sempre, tot desitjant que la nostra selecció us hagi agradat, esperem retrobar-vos en la nostra pròxima edició, que serà ben aviat i com sempre, aquí a la sintonia de Catalunya Música. Fins llavors.
1: Sonoritats. Una selecció de música i d'intèrprets catalans a Catalunya Música. Sonoritats. Una tria de les millors edicions de música clàssica. Amb Albert Torrents.

0: Daniel Hope i Simos Papanas, violins, i l'Orquestra de Cambra de Basilea interpretaven el Larghetto Spiritoso, segon moviment del concert per a dos violins, corda i baix continu en la menor, Riom 522, d'Antonio Vivaldi.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: El MACBA presenta El gest de filmar, una nova proposta de la col·lecció que reuneix tres exposicions sobre el poder de la imatge en moviment. Descobreix els vídeos inèdits de Videonou, el cinema compromès de Pere Portabella i una selecció de videoart internacional de la Fundació Han Nefkens. Més informació a macba.cat, recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat. A Catalunya Música. La sobretaula. Si t'agraden els clàssics del jazz, queda't a Catalunya Música i vine al Cafè Jazz. Obrim de dilluns a divendres a 3:45 de la tarda amb Pilar Sobirà. Cafè Jazz. El jazz també té clàssics.

0: De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música. És l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques. Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta. El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma.
1: Catalunya Música.

El camí comença amb els ecos perduts del col·lectiu francès Íñigo Montoya, inspiració que arriba al món dels somnis i que et fa saltar a l'altra banda de l'Atlàntic, amb Pantera, la visió de Chan Xavier Circuito del ritual que signa el mexicà Lum.

Des dels orígens de l'electrònica britànica, Fluke i Atom Bomb. Aigües profundes i ecos industrials en aquesta remescla de Daniel Avery. Nuclear Summer en la seva versió extensa. La ruta s'enfila cap al nord, amb Chiasmos i el track que arriba ara, Laced, en la revisió de Rachi Kanayar i Nina Keith. Bellesa i misteri.

Senties Wind Bathing, de Holland Andrews i Yunilla Eddie Kwon, un projecte jove i en expansió que et condueix a territoris coneguts. El piano de Vanessa Wagner i el primer estudi de Philip Glass.

0: without any physical being.
1: La deconstrucció d'una conversa entre pare i fill, distàncies insalvables en aquest track de l'àlbum Inferno, Boards of Canada i el virtuosisme en l'artesania del so a Father and Son. Ara pugen les pulsacions gràcies a la DJ i productora londinenca Lux, que signa aquest Flow Out i que publica Mercury Kikes, de Shanna.

minimalisme i electrònica sensible s'uneixen a l'àlbum Seeing is Forgetting de Lori Saxel i Henry Solomon. A Thousand Steps n'és mostra d'un àlbum gravat al llarg d'unes quantes nits a Los Angeles. A quatre mans es genera també Alignment Orbits, un codi alternatiu i un tall que es desenvolupa lentament, ple de sons que et projecten en l'espai. El signen Caterina Barbieri i Bendik Giesecke.

L'oxigen dels punts de trobada inesperats des de Geòrgia, Anoushka Shkaidze empenyia el moviment i generava una atmosfera amable i contínua a Rainbow Road amb Robert Lipok. Compassos oberts que et dirigeixen a l'epíleg del viatge, With, Beside, Against, una col·laboració de l'any 21 entre el Portico Quartet i Hani Arrani. El sol, que malgrat tot, sempre hi és.

0: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
1: Els economistes reclamen que...
0: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El primer temps, la manera més clàssica de començar el dia.
2: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
0: Cada matí de 6:45 fins a les 8. El primer temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. Admirat per Beethoven, Schumann i Brahms, però un gran desconegut a dia d'avui. Cherubini, amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
3: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
4: A Catalunya no hi ha feina de concerts de flauta de bec. No pots guanyar la vida tocant. Però sí que està en altres bandes. I la flauta de bec està molt connectada amb altres tasques que sí que calen. Per exemple, en la docent. En els darrers anys s'han anat tancant línies de flauta de bec en els conservatoris perquè els professors s'han jubilat i no hi ha recanvi generacional. Hi ha d'haver un acord de país, però sí que tothom ha de responsabilitzar-se del paper que li toca.
0: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Eloi Foguet, flautista de bec.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

Som a la sintonia de Catalunya Música. Us convidem ara a sentir el concert per a piano i orquestra número 1 en re menor, opus 15 de Johannes Brahms. El sentim en la versió de Christian Zimmermann, piano, i l'Orquestra Filharmònica de Berlín, sota la direcció de Simon Rahl.

0: Sentíem el concert per a piano i orquestra número 1 en re menor opus 15 de Johannes Brahms en la versió de Christian Zimmermann, piano, i l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigia Simon Rattle.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: L'obra cambrística que tot seguit sentirem a Catalunya Música és el trio amb piano en la menor opus 50 de Piotr Ilitx Txaikovski. Aquesta és la versió que n'interpreta el trio Rachmaninov de Moscou.

0: Era el trio amb piano en la menor opus 50 de Piotr Ilich Tchaikovsky i l'hem sentit en la interpretació del trio Rachmaninov de Moscou.
1: Catalunya Música. Nocturn.

Sentirem a continuació un motet de Giovanni Gabrielli, un motet que forma part del segon llibre de música sacra, una col·lecció publicada l'any 1615. El motet que hem triat porta per títol O Jesum mi dulcissime i el sentim interpretat pels conjunts Ex Cathedra, His Majesty Sackbuts and Cornets i el Concerto Palatino, tots ells dirigits per Jeffrey Skidmore.

És el motet «Hoy es humi dulcissime» de Giovanni Gabrieli, publicat l'any 1615. Sentíem els conjunts Ex Cathedra, His Majesty's Sackbuts and Cornets i Concerto Palatino, tots ells dirigits per Jeffrey Skidmore, en un enregistrament de l'any 2012.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: A Catalunya Música us convidem a sentir tot seguit la cantata número 31 de Johann Sebastian Bach, la cantata El cel riu, la terra llança crits d'alegria. I la sentirem en la versió de Kurt Ekilutz, tenor, Sigmund Nimsgren, baix, i els petits cantors de Viena amb el Concentus Musicus Vienès i sota les directrius de Nikolaus Harnoncourt.